Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: radio, ¿verdad? Sensat.com.
1: Yo lo escucho. ¿Y tú?

0: Gràcies.
1: Hola, sóc l'Albert Berniol, del Temps de Televisió Espanyola. Unes salutacions per totes que escolteu la ràdio d'Artà Municipal.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

ください。

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Ja, l'escolta.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

A Ràdio Horta contam històries, donam veu al poble i fem companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Good night!

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Radio Horta 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: TV3 Ràdio. Informatiu Matí. Anselm López.
1: Bon dia, són les 8 del matí d'aquest divendres, dia 24 de juliol. La limitació de l'entrada de vehicles a Eivissa i Formentera perilla. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència n'ha demanat una suspensió cautelar als tribunals. Argumenta que la norma que adjudica cert nombre de places a cada empresa de lloguer de vehicles beneficia a aquelles companyies que ja treballaven a les Pitiüses abans de la limitació. El Consell d'Eivissa ja ha dit que plantarà cara als tribunals, acusa el govern espanyol de posar pals a les rodes cada vegada que s'intenten fer mesures de contenció turística. Tot d'una, vos n'ampliar amb tots els detalls, abans, però, repassar amb els titulars. I és que les entitats convocants a la manifestació de diumenge a Palma, que precisament reclamen més limitacions a l'activitat turística, fan una crida a la participació. El govern diu que entén el malestar social, però insisteix que decréixer no és la manera d'arreglar-ho.
2: El portaveu de l'executiu, Antoni Costa, diu que ja s'han aplicat mesures de contenció, però que decréixer faria augmentar l'atur.
3: Aquest govern ha emprès les úniques mesures de contenció que s'han adoptat a la història d'aquesta comunitat autònoma.
2: També n'han parlat les organitzacions convocants d'aquesta manifestació. El president del GOP, Joan Moranta, assegura que la criminalització d'aquestes dues activistes de Santa Maria ha fet créixer encara més la indignació ciutadana.
4: El tipus de coses el que fan és que la gent cada vegada estigui més indignada en la resposta que hi ha. I, per tant, com més indignació, esperam superar totes les expectatives en quant a participació de la gent a la manifestació. Qui pot posar límits és el govern.
2: Per cert, que una altra immobiliària, en aquest cas de Palma, va despertar ahir amb pintades.
1: I finalment, el ple del Congrés dels Diputats ha aprovat l'augment del plus d'insularitat dels treballadors de l'Estat destinats a les Balears.
2: Fins al darrer moment, de les 9 del vespre, es desconeixia si la cambra li donaria o no llum verda perquè els diputats del PP, del qual depenia aquesta convalidació, discrepen de la manera en la qual s'ha tramitat. Finalment, però, es varen abstenir i la norma va tirar endavant.
1: Allò que no ha tirat endavant ha estat la mesa sectorial d'immigració que s'havia de fer ahir a Madrid. Diversos governs autonòmics, entre ells el de les Balears, van plantar la ministra. En parlarem en aquest informatiu d'aquí mitja hora amb Manuel Pavón, que és director general de Migració del govern. I avui matí està previst el desallotjament de les persones que viuen a l'estructura inacabada de Punta d'en Xinxó, a Sant Josep de sa Talaia.
2: Tot i això, molts dels ocupants ja han començat a abandonar aquest recinte abans de l'operatiu sol·licitat per la propietat.
1: I avui, un clàssic de l'estiu, comença l'agenda oficial del rei Felip VI a Mallorca amb les tradicionals audiències amb les principals autoritats de les illes.
2: Seran al Palau de l'Almudaina. A partir de les 10 del matí, la primera reunió serà la presidenta del govern, Marga Proens.
1: I l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero defensa la seva innocència i nega haver intervengut en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
5: Niego totalmente. Yo no sabía lo que iba a hacer el consejo de la SEPI. No conozco a nadie de aquel consejo de la SEPI. Obviamente la tramitación fue de la propia SEPI y luego la aprobación del Consejo de Ministros. No intervine nada de la tramitación, no lo supe.
1: Ho ha dit a Televisió Espanyola. Ha estat la primera entrevista després de conèixer la seva imputació.
2: D'altra banda, no aclareix l'origen de les joies trobades al seu despatx. Es limita a dir que varen ser un regal de cortesia.
1: I el govern espanyol ha declarat l'emergència nacional a tota la Comunitat de Madrid i a la província d'Àvila.
2: Tot per la gravetat dels incendis forestals, tres molt virulents que han obligat a desallotjar més de 11.000 persones.
1: I en els esports, Antonio Roca serà el 6è fitxatge del Mallorca. Gavi Fortesa, bon dia.
6: Bon dia. El català és extrem dret. Ahir arribarà cedit per l'Espanyol amb opció de compra no obligatòria. Roca és una petició de l'entrenador Luis García.
7: Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa enrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela, i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell polític. Més primordials. Hem arribat a les 9, ara resumim els temes més destacats d'aquest divendres. Avui, a les 9, està previst el desallotjament de les persones que viuen a l'estructura inacabada de Punta d'en Xinxó. Tot i això, molts dels ocupants ja varen començar a abandonar el recinte abans de l'operatiu sol·licitat per la propietat i pràcticament ja no queda ningú a l'edifici abandonat. I connectam en directe. David Ventura, bon dia.
1: Hola, molt bon dia. S'ha de dir que l'operatiu s'ha avançat. S'ha començat a les 8:15, quan la policia local de Sant Josep i la Guàrdia Civil han entrat en aquest enorme edifici abandonat de Punta Xinxó a la zona turística de Cala de Bou, que un espai on havia arribat a acollir fins a 200 persones sense sostre que vivien en una situació d'insalubritat. L'operatiu, ja us deia, ha començat a les 8:15, s'està produint sense incidències. De fet, avui no queda pràcticament ningú dels seus ocupants. Aquesta enorme estructura havia de ser un hotel de 250 habitacions i 4 estrelles. Les obres es van paralitzar l'any 2009 durant la crisi econòmica. Primer va ser un símbol de la crisi immobiliària i des de fa 2 anys és un símbol de la crisi social de l'habitatge, quan es va convertir en un refugi per a treballadors temporers. Ara els seus antics residents s'han dispersat cercant altres llocs on refugiar-se.
0: Moltes gràcies, David Ventura, per aquesta darrera hora. I tot això mentre a Palma comença avui l'agenda oficial del rei Felip VI amb les tradicionals audiències amb les principals autoritats de les illes. Seran al Palau de l'Almudaina a partir de les 10. Allà es troba el nostre company Lluís Hernández. Bon dia, Lluís. Ja es nota l'ambient per l'arribada del monarca?
2: Bon dia, doncs ara mateix, just davant del Palau Reial de l'Almudena, ja hi ha més trànsit de cotxes oficials amb el carrer del Palau Reial limitat i poc turistes curioses que ja s'han volgut acostar per seguir aquest acte. També poden veure ja desplegats els guardaespatlles de la Casa Reial i un nombrós dispositiu policial amb prop d'una desena de furgons de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. La primera reunió de Felip VI serà amb la presidenta Maga Proens i després serà el moment de Gabriel Lecent. I a les 11:30 està prevista la trobada amb el bala de Palma, Jaime Martínez, i ja a les 12 amb el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés.
0: I aquest serà un dels clàssics de cada estiu, avui al Palau de l'Almudaina. I tot això quan ahir es va fer el darrer ple del curs polític, el Congrés dels Diputats, ple extraordinari, on es va aprovar l'augment del plus d'insularitat que tenen els treballadors de l'Estat destinats a les Balears. Ara l'executiu central revisarà en un termini màxim de 6 mesos les quanties d'aquesta indemnització.
3: L'iniciativa ha comptat amb els vots a favor de tots els grups, excepte l'abstenció de PP i Junts i el no de Vox. El ministre de Funció Pública, Òscar López, ha defensat l'actualització com una mesura urgent per evitar que l'Administració General de l'Estat continuï perdent capacitat per cobrir places a les Balears per l'elevat cost de la vida.
4: Retener el talento público en las Baleares, en un sitio donde cada día es más difícil hacer la compra o alquilar un piso. Una inspectora de trabajo de rango A1 en Mallorca ha pasado de cobrar 115 euros por indemnización a más de 214. Un administrador C1 del SEPE en Menorca pasaría de cobrar 101 euros por indemnización a más de 405.
0: I just l'endemà que diverses comunitats autònomes, entre les quals les Balears, plantassin a la ministra de Migració, avui el director general d'aquest RAM a les Illes, Manuel Pavón, ha qualificat d'insostenible la pressió migratòria cap a les Illes. Ho ha dit fa uns minuts en una entrevista a l'Informatiu Matí.
5: A fecha de hoy tenemos a 876 menores no acompañados bajo la tutela de esta comunidad autónoma. Una situación insostenible. Lo mismo está pasando con los mayores de edad. Ha apuntado usted una serie de datos. En lo que llevamos de año, ya son más de 3.600 las personas que han llegado de manera irregular a nuestras costas.
0: Així hem arribat a les 9:04. Tot d'una comença el programa El Dia, aquí, a IB3 Ràdio. Amics, que passeu un bon divendres.
6: Més informació a ib3notícies.com.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: Radio Horta 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Hola, sóc Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon dia. En aquesta hora ja ha finalitzat el desallotjament de les persones que viuen a l'estructura inacabada de Punta d'en Xinxó. Molts ocupants ja varen abandonar el recinte abans de l'operatiu que s'ha iniciat avui. Quina és la darrera hora i com ha anat? David Ventura, bon dia.
2: Hola, molt bon dia. Idò, el desallotjament ha anat molt de pressa. Ha començat a les 8:15 del matí i ha acabat a les 9:30. L'han efectuat la Guàrdia Civil, acompanyat per efectius de la policia local del municipi de Sant Josep de Sa Talaia. S'ha de dir que aquest matí ja pràcticament no quedava ningú en aquesta estructura, on que ha arribat a acollir a fins a 200 persones, la seva majoria africans, treballadors de temporada, que no es podien permetre un habitatge digne i que vivien aquí en condicions d'insalubritat. Aquest matí només quedaven 4 persones. El desallotjament, per tant, s'ha fet sense cap mena de problema, ha durat 1 hora i quart només, però nosaltres crec que continuarem parlant durant bastant de temps d'aquest edifici, d'aquest hotel de 250 habitacions que es va quedar a mig construir, perquè, per una banda, l'Ajuntament de Sant Josep insisteix que té la llicència caducada i que el futur d'aquesta estructura és l'esbocament. Però, per altra banda, la propietat insisteix en que vol acabar l'obra i que vol construir-hi aquí un hotel de 5 estrelles. Per tant, seran els tribunals els qui decideixin sobre el futur d'aquesta runa de Punta Xinxó.
1: Més coses. En aquesta hora comença la primera de les audiències del rei Felip VI a les principals autoritats de les illes al Palau de l'Almudaina de Palma.
3: La primera a punt de començar és la de la presidenta del govern, Marga Proens. Després serà el torn del president del Parlament de les Illes, Gabriel Lecén, i també estan citats aquest divendres al Batlle de Palma, Jaime Martínez, i el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés.
1: Està previst que les autoritats expliquin molt per damunt el contingut de les converses amb el monarca en sortir de la reunió, unes converses que solen tractar sobre l'actualitat estatal i també de les illes, pot ser sobre habitatge i turisme, sobre la manifestació que està convocada aquest diumenge contra la massificació turística. El mateix dia en què han conegut que les pernoctacions en establiments hotelers a les Balears, el juny, baixen un 1,5% en comparació amb el mateix mes de l'any passat, fins a un total de 9,59 milions d'operacions. Tot i aquest descens, aquestes dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística impliquen la segona dada més elevada d'ocupació d'un juny de la sèrie històrica.
3: En total, les Balears es varen aconseguir el juny una ocupació del 82,5% i el sector hoteler va ocupar un total de 75.732 persones. Això és un increment del 2,3% interanual. Per comunitats autònomes, les Illes varen ser la regió amb un grau d'ocupació per plaça més gran, amb un 82,5%, seguida de les Canàries i la Comunitat Valenciana.
1: I més coses. D'entre els preparatius per a l'eclipsi solar de dia 12 d'agost, avui ens fixam en el banc de sang de que anima a donar abans d'aquest fenomen astronòmic perquè les reserves estiguin preparades davant de qualsevol emergència.
3: Des de l'entitat recorden que necessiten donacions per poder fer front a accidents de trànsit, per exemple, també a intervencions quirúrgiques urgents, complicacions durant el part, qualsevol altra situació de fet que requereixi una transfusió immediata que no pot obtenir-se en aquell mateix moment. Podeu consultar les dades de les col·lectes, també demanar cita al web del Banc de Sang, que és www.donasang.org.
1: En estatal, el govern ha declarat l'emergència d'interès nacional pels incendis de la Comunitat de Madrid i a Vila en una jornada que part de Mallorca està en alerta taronja per altes temperatures, així que precaució i seny. Són les 10 i 4 minuts. Més notícies a les 11.
0: Més informació a ib3notícies.com. M'apareix super...

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: la libertad. Senset.com.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: Bon dia. El rei Felip VI rep en audiència avui les principals autoritats de les illes al Palau de l'Almudaina de Palma. Marta Puyalto, bon dia.
1: Sí, bon dia. La presidenta del govern ha iniciat aquesta tradicional roda de contactes del rei amb les principals autoritats de les illes. Audiències de caràcter institucional que coincideixen amb l'estada estival a Mallorca de la família reial. Enguany, aquestes audiències arriben en un context marcat pel debat sobre la massificació turística, el nou sistema de finançament autonòmic o la situació política estatal. Però ens ha iniciat aquesta trobada, com dèiem, amb el rei Felip. Ara s'hi troba reunit el president del Parlament i després ho faran el Balla de Palma i el president del Consell de Mallorca. D'aquesta manera, el rei comença l'estada a l'illa, però dimecres s'espera que es reuneixi també aquí a l'Almudaina amb el president del govern espanyol, també amb la seva tradicional trobada. Abans, però, està previst que el rei Felip assisteixi a la presa de possessió de Keiko Fujimori com a presidenta del Perú.
0: Abans de la seva cita amb el rei Felip VI al Balla de Palma, Jaime Martínez ha signat el contracte de lloguer per 20 anys entre Àsima i l'Ajuntament perquè l'antic parc de bombers de ciutat sigui una comissaria de la policia local. Les instal·lacions necessiten una inversió d'un milió d'euros que assumirà l'associació i les obres estaran acabades, si no res de nou, a final d'any.
2: I una vegada finalitzada la reconversió, la planta baixa serà una zona de comunicació amb els ciutadans. El primer pis estarà dedicat a l'operativa dels agents policials i la tercera a dependències administratives. Segons ha explicat el Balla de Palma, Jaime Martínez, en total tindrà una capacitat d'entre 150 i 200 agents de la policia local.
3: És una necessitat també que tenim perquè l'any 2026 s'incorporaran aproximadament 170 nous agents i el 2027 50, fins a arribar en els 325.
0: Més coses, el sindicat Comissions Obreres ha posat en marxa una campanya als ajuntaments de les Balears per desbloquejar les jubilacions parcials, que diu estan paralitzades des de fa un any. El sindicat assegura que hi ha desenes de treballadors que fa més d'un any varen sol·licitar la seva jubilació parcial anticipada. Segons Comissions, aquestes peticions han estat ficades dins un calaix.
2: Davant d'aquest escenari, Comissions Obreres assegura que exigirà que de manera immediata es compleixi la normativa estatal que dona llum verda a la contractació de rellevistes al sector públic. Segons el sindicat, l'actual situació és insostenible i també injusta. A més, afirmen que les corporacions locals no poden al·legar que els contractes de relleu obligatoris siguin incompatibles amb les ofertes d'ocupació pública. La campanya de Comissions Obreres consistirà en registrar de forma massiva un requeriment formal dirigit a les regidories de personal.
0: I en estatal, el govern espanyol ha demanat ajuda a Brussel·les per a combatre els grans incendis de la península i ja s'ha activat el mecanisme europeu de resposta.
2: Tot arran de la declaració d'emergència nacional per incendis a petició de la Unitat Militar d'Emergències Espanyola. De moment, Grècia ha acceptat la petició oferint dos avions Canadair CL-415. Durant el matí se celebrarà a més una reunió preparatòria per al seu desplegament. A hores d'ara, hi ha actius 5 incendis a Guadalajara, Toledo, Madrid, Lleó i Ávila. Enguany ja s'han calcinat 108.000 hectàrees a tot l'estat.
0: Amb aquesta informació arribem a les 11:04. És tot de moment. Més notícies a les 12.
4: Més informació a ib3notícies.com.

Pertar té molt d'esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jartanencs. A Artar en Joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport artenenc. Som en Pep Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artar vos oferim Artar en Joc.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971

Esteu escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Bon dia. La presidenta del govern, Marga Proens, ha demanat al rei Felip VI atenció pública i política pel que fa al creixement demogràfic que experimenta les Balears. Què més ha transcendit d'aquesta trobada a Palau de l'Almudaina? Marta Puyaldo, bon dia.
1: Bon dia, sí, ha estat una trobada en la que la presidenta ha explicat que ha traslladat al monarca com s'està fent front a la gestió de l'eclipsi, al dispositiu de seguretat que es desplegarà i en la que Proens, com dèieu, ha explicat les problemàtiques derivades del creixement poblacional i el reclam perquè l'Estat hi posi esment, no només pel que fa a l'Espanya que es buida. La presidenta també ha parlat amb el rei de la immigració de persones en situació irregular, l'arribada a les costes de les illes, i a la pregunta de si havien comentat la manifestació de diumenge que reclama posar límits, però ens ha dit que entén el malestar ciutadà, defensa que des del primer dia que governa ha fet feina per posar-hi límits amb la prohibició de nous pisos turístics, per exemple, i el PSOE l'acusa de voler treure rèdit d'una situació que, diu, van provocar durant les anteriors legislatures i que ara perpetuen amb la gestió d'AENA. L'escolta.
2: Que alguien intente hacer ver que esto ha empezado ahora, me parece que es un insulto a la inteligencia de los ciudadanos, especialmente si viene por parte del Partido Socialista.
1: I en aquest sentit, Proens es reunirà dimecres que ve amb Pedro Sánchez al Consolat, diu que li demanarà que deixi de castigar els ciutadans de les Balears.
0: Més coses. 15 persones han estat arrestades com a integrants d'una banda que robava en habitatges de la part forana. La banda ha estat desarticulada i 5 d'aquestes persones arrestades han ingressat ja a la presó per ordre judicial.
3: L'operació anomenada Triari Val, desenvolupada aquest mes pels equips de policia judicial d'Algaida i també d'Inca, ha permès esclarir 18 robatoris amb força en habitatges comesos principalment en els municipis de Pina, Algaida, Santa Eugènia, Sencelles, Consell i Campos. Abans de cometre aquests robatoris, seleccionaven els objectius, també vigilaven els habitatges i controlaven els horaris dels habitants per actuar quan els immobles quedaven desocupats.
0: I el govern espanyol considera crítica la jornada d'avui pel que fa als incendis que afecten Madrid, Castella-La Manxa i Castella-Lleó per mort de les altes temperatures i també pel vent que bufa a les zones. Des d'un dels centres de comandament, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha explicat que la prioritat ara és evitar la confluència dels dos focs de Burgohondo, Pelayo de la Presa i Villa del Prado. Marlaska ha confirmat l'activació del mecanisme europeu de resposta.
4: Y ya tenemos una respuesta afirmativa y hemos aceptado dos canaders, dos focas de Grecia y dos de Italia. Esta mañana ya vamos a hacer la reunión directa para el despliegue de estos cuatro. Es una situación absolutamente compleja.
0: I la previsió meteorològica també és notícia avui a les Balears, perquè recordem que està activada l'alerta taronja per de Mallorca per màximes que poden arribar als 39-40 graus. La previsió és que a l'interior de Mallorca els termòmetres puguin arribar en aquestes temperatures. A Eivissa i Formentera està activada l'alerta groga per forta calor. Durant el dia, els termòmetres s'enfilaran fins als 37 graus. Menorca també hi ha un avís groc, però les temperatures són una mica més baixes, de 36. Amb aquesta informació arribem a les 12:04. Més notícies a la 1.
5: Més informació a ib3notícies.com.
6: Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.
7: Se ha quedado en paro el ministro del trabajo. Ya no hay gasolina ni per cosa de...

0: esta radio. Radio.
1: Jo l'escolto. I tu?

L'Ajuntament d'Artà i Ràdio Artà Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radiohortà.cat.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia. El sindicat Comissions Obreres ha presentat una denúncia davant l'IBASAL i l'Inspecció de Treball per les temperatures extremes que asseguren pateixen les persones que fan feina en el servei de handling. Comissions, a més, critica que AENA no ha fet res per prevenir els cops de calor a l'aeroport de Sant Joan.
2: De fet, la responsable de comissions a l'empresa de handling Swissport a Sant Joan, a Palma, Carmen Gamboa, ha assegurat a IB3 que cada dia es produeixen cops de calor entre els treballadors que fan feina a l'aeroport. Gamboa lamenta que els empleats no poden descansar entre voleibol i tampoc no hi ha espai, diu, de sombra ni abeuradors per refrescar-se.
3: Lo que pasa es que las empresas son muy opacas. De repente les dices, oye, ha pasado algo hoy y no te enteras por la empresa. Están intentando tapar porque además esto tiene un protocolo. Tú tienes que enviar al trabajador a la mutua y normalmente evitan que la mutua les dé de baja por el tema del calor. Les hacen una serie de, pues eso, de ayuda para que se recuperen y luego les dicen, bueno, si quieres la baja, vete a tu médico de cabecera.
2: Després d'aquesta denúncia, la directora de l'IBASAL, l'Institut Balear de Salut i Seguretat Laboral, Coloma Capó, ha assegurat que el seu departament comprovarà la temperatura a diverses zones de Sant Joan.
4: Arran de la denúncia presentada per USO, ens van explicar que els treballadors que representen fan feina amb altes temperatures. El que faran els nostres tècnics és comprovar les condicions tèrmiques a les zones afectades. Volem actuar amb dades objectives.
1: Més coses, la pressió turística i la crisi de l'habitatge de les Balears han centrat gran part de les audiències que el rei Felip VI ha tingut amb les principals autoritats de les illes. Fa uns minuts que ha finalitzat la darrera de les trobades previstes amb el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, i just abans ha estat el torn del Bala de Palma, Jaime Martínez.
5: Lògicament és un dels temes que han xerrat, és a dir, el repte de compatibilitzar habitatge amb el model demogràfic que també existeix, i amb aquesta globalització del turisme.
1: Desconvocada definitivament la vaga de FEMS de Solla. Si no hi ha res de nou, la setmana que ve s'assignarà l'acord entre la plantilla i l'empresa concessionària d'aquest servei. Els serveis jurídics d'UGT analitzen ara la documentació de l'informe del document pactat, que inclou tot un seguit de millores laborals, però el sindicat afirma que és només un tràmit previ el tancament del conflicte.
2: De fet, l'acord entre els treballadors i l'empresa Solla 2010 inclou la reivindicació més important dels empleats, que els dies festius comptin com a dies extra i que, per tant, es cobrin com a tal. Amb el pacte es descarta la convocatòria de vaga que ha sobrevolat la negociació des del començament. El portaveu d'UGT, Juan José del Teso, ha considerat que al final sí que s'ha arribat a un bon acord.
6: Nosotros estamos plenamente satisfechos con el acuerdo. Creemos que se ha encontrado un punto intermedio en el que la empresa se ve cómoda y nosotros volvemos a estar cómodos y además volver a recibir la retribución, que era lo que la gente quería, que entendemos que era la justa para esto.
1: En estatal, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calamay, que investiga el cas Plus Ultra, ha citat a declarar com a investigats el president de l'aerolínia, Julio Martínez Solà, i el CEO d'aquesta aerolínia, Roberto Rosselli, per al 7 i el 8 de setembre, respectivament. I encara de l'actualitat internacional, s'han complit els pitjors pronòstics i s'han unit al manco 2 dels 3 incendis actius a la Comunitat de Madrid, on 10.000 persones han hagut de ser desallotjades. Se demana en aquesta hora demanar evacuar altres 3 localitats, que serien Navas del Rey, Colmenar de l'Arroyo i també Chapinaria. La UME ha assumit el comandament dels dispositius d'extinció d'incendis i ja s'ha activat el mecanisme europeu de resposta. Amb aquesta informació arribem a la 1:04. Ha estat un moment. Aquestes i d'altres notícies ampliades a partir de les 2 a l'informatiu migdia en Sara Casas.
7: Per haver sovint dormit amb la solitud.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donam veu al poble i fem companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Són les dues.
1: TV3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.

0: Bon dia. El debat sobre la saturació turística, molt escalfat aquests dies previs a la manifestació de diumenge, torna a colar-se a la tradicional ronda d'audiències que el rei Felip VI fa cada any amb les autoritats balears. La presidenta Marga Proens ha assegurat que entén les queixes ciutadanes i ha confrontat les seves polítiques de contenció amb el creixement turístic desbocat, segons ella, de l'esquerra. Però no ha estat l'únic assumpte de màxima actualitat que la cap de l'executiu i la resta de mandataris de les illes han traslladat al monarca, que ha començat ja les vacances a l'arxipèlag i fa amb aquestes audiències una aturada per incloure aquesta agenda institucional. Un any més del creixement poblacional i la crisi de l'habitatge han estat afers inclosos en les converses que, com cada estiu, s'han desenvolupat en el Palau de l'Almudaina. D'aquí uns moments connectarem amb la nostra companya Marta Puyalto, que ha seguit aquestes trobades tot el matí d'aquest divendres 24 de juliol. Lluís Menéndez, des del control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia. Titulars amb Carme Moreno, bon dia.
1: Bon dia.
0: Finalitza sense incidents el desallotjament de l'hotel inacabat a Punta Xinxó, a Eivissa.
1: Una vintena d'agents de la Guàrdia Civil ja han entrat a les 8 del matí, quan ja només hi quedaven 4 persones. Feia més de 10 anys que estava ocupat i havien arribat a viure prop de 200 persones.
0: Més denúncies laborals per calor extrema a l'aeroport de Palma.
1: A les queixes d'Usso ara s'hi suma el sindicat Comissions Obreres, en aquest cas per les condicions dels treballadors del servei de terra a les pistes de Son Sant Joan. El sindicat assegura que hi ha cops de calor diaris i que ENA no fa res per prevenir-los.
0: UGT ha convocat una vaga als serveis de recollida de residus, neteja viària i jardineria de Formentera. Esther de Miguel, bon dia.
2: Bon dia. La plantilla ha rebutjat per unanimitat la proposta de Pretzero de congelar els salaris entre 2026 i 2030. El sindicat considera l'oferta inacceptable, acusa l'empresa de bloquejar la negociació i anuncia que formalitzarà la convocatòria de vaga en les pròximes hores, tot i mantenir la voluntat de negociar.
0: Mentrestant, la crisi dels FEMs de Llucmajor, arribarà el defensor del poble, Juan Luis Marcos. Bon dia.
3: Bon dia. Els partits de l'oposició, PSIP, més Llibertat a Llucmajor i Sull, han presentat una queixa formal davant Ángel Gabilondo, que és l'alt comissionat parlamentari. També han presentat una denúncia davant de Salut Pública per demanar una intervenció immediata del govern davant el risc sanitari que diuen pateix el municipi. Els quatre partits acusen de deixadesa la batllessa Xisca a les Coles.
0: A Menorca, avui és notícia la condemna a 2 anys i mig de presó per un home per abusar sexualment de les dues filles menors de la seva parella. Axel Camarasa, bon dia.
4: Bon dia. La sentència també imposa 7 anys d'allunyament i una multa de 20.000 euros. Segons el Ministeri Fiscal, l'home i la dona es van conèixer en un viatge pel Carib. Des d'aleshores van establir una relació especial, diu, fins al punt que l'home va conviure al domicili familiar de la dona amb les seves dues filles menors. La família el contractava, de fet, cada estiu com a patró del seu veler i va ser durant un viatge per Menorca quan presumptament va abusar sexualment de les dues menors amb qui compartia el llit a l'embarcació. Avui les parts han arribat a un acord de conformitat.
0: Els balears destinen 3 euros de cada 10 de la cistella de la compra al producte local.
1: Ho diu la darrera enquesta del govern sobre hàbits de consum. Els productes locals més consumits són la carn i embotits, el pa i els vegetals.
0: Pel que fa als esports, el Mallorca ja té a punt el 6è reforç de l'estiu. Joan Gabriel Bausà, bon dia.
5: Molt bon dia. El Mallorca tanca la sessió d'Antonio Roca i el jugador s'incorpora avui a la concentració de pretemporada a Marbella. Els vermells viatgen a Marbella per continuar

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Salud.
1: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: de Colombia para el mundo, papá.
1: Ay, compadre Wander. Ay, compadre Lalo.
2: Oye, Vallenato 2000 Terrify.
3: Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Mollà Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Mollà, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Són les 3. Moment per repassar els principals titulars de la jornada. Turisme, habitatge, immigració i pressió demogràfica. Temes de conversa a les audiències del rei amb les principals autoritats de les Balears. Aina Morales, bon dia.
1: Bon dia. El rei Felip VI ha encetat avui la seva tradicional activitat institucional a Mallorca. Ha rebut les principals autoritats de les illes i s'ha interessat per la pressió demogràfica a l'arxipèlag i també pel malestar de la ciutadania amb el turisme. La presidenta del govern, Marga Proens, ha aprofitat la trobada per a reclamar més suport al govern estatal.
2: ¿Qué hemos hecho los ciudadanos de Baleares para que a los de Cataluña se les condone más de 2.000 euros y aquí 1.400? ¿Pero qué hemos hecho? ¿Qué le hemos hecho a Sánchez? Que deje de castigarnos.
0: A l'hotel inacabat a Punta Xinxó, a Sant Josep a Eivissa, ja no hi viu ningú.
1: El desallotjament ha culminat avui de matí sense incidents. Una vintena d'agents de la Guàrdia Civil han entrat a les 8 del matí quan ja només hi quedaven 4 persones a dins. Va quedar mig fer com a conseqüència de la crisi del sector de la construcció i feia més de 10 anys que estava ocupat i havien arribat a viure a prop de 200 persones.
0: L'actualitat en tribunals passa pels 2 anys i mig de presó de condemna per a un home per abusar sexualment de les dues filles menors de la seva parella.
1: Avui les parts han arribat a un acord de conformitat. La sentència imposa 7 anys d'allunyament i una multa de 20.000 euros. Segons el Ministeri Fiscal, l'home i la dona es van conèixer en un viatge pel Carib i des d'aleshores van establir una relació fins que l'home va conviure al domicili familiar de la dona amb les dues filles. La família el contractava cada estiu com a patró del seu veler i precisament va ser durant un viatge a Menorca a l'embarcació quan presumptament va abusar sexualment de les dues menors en quin compartia llit a l'embarcació.
0: Els 3 incendis de Madrid s'han unit en un sol front i preocupa en aquesta hora que el d'Àvila avanci en la mateixa direcció.
1: S'han evacuat 11.500 persones i s'ha activat el mecanisme europeu de resposta. Per fer-nos una idea, només a la Comunitat de Madrid s'han cremat ja 6.000 hectàrees, però també hi ha incendis que en aquesta hora estan sense control a Toledo, Madrid, Lleó i Àvila. Precisament preocupa que aquests d'Àvila conflueixin amb el de Madrid. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha explicat que la prioritat ara és, com dèiem, evitar la confluència dels focus de Burgondo, Pelayos de la Presa i Villa del Prado. Grande Marlaska ha confirmat l'activació del mecanisme europeu de resposta.
3: Y ya tenemos una respuesta afirmativa y hemos acercado 2 canaders, 2 focas de Grecia y 2 de Italia. Esta mañana ya vamos a hacer la reunión directa para el despliegue de estos 4. Es una situación absolutamente compleja.
0: A la plana laboral, la crisi dels FEMs de Llucmajor arribarà al defensor del poble.
1: PSIP, Més per Llucmajor i Llibertat Llucmajor i Sull han presentat una queixa formal davant Ángel Gabilondo, l'alt comissionat parlamentari. També han presentat una denúncia davant Salut Pública per demanar una intervenció immediata del govern davant del risc sanitari al municipi. Els 4 partits de l'oposició acusen de deixadesa la balassa Xisca a les Coles i durant el col·lapse del servei de neteja al ple del pròxim dimecres, 29 de juliol.
0: Mentrestant, UGT ha convocat una vaga de serveis de recollida de residus, neteja viària i jardineria a Formentera.
1: La plantilla ha rebutjat per unanimitat la proposta de Presero de congelar els salaris entre el 26 i el 30. El sindicat considera l'oferta inacceptable, acusa l'empresa de bloquejar la negociació i ha anunciat que formalitzarà la convocatòria de vaga en les pròximes hores.
0: 3:04 és tot de moment. La informació torna a puntual al butlletí de les 4 a IB3 Ràdio. Comença atento.
4: Més informació a ib3notícies.com.
5: Jo soc Marga Roger i volia enviar una salutació a tots els oients de Ràdio Artà.

A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

rescue me? Would you rescue me?

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bon dia. L'Ajuntament de Maó parteix a la ciutadania de possibles talls puntuals de subministrament d'aigua si la situació actual no millora. Ja ha publicat un banc demanant la implicació de la població per mor del consum d'aquest bé. Fins ara vigilaven el consum setmanalment. Ara el consistori però ho fa cada dia per detectar-ne excessos i reduir el cabal dels infractors.
2: Hi ha veïnat de Maó que ja han patit tall de subministrament perquè els nivells del depòsit de Malbuja eren baixos. Això va provocar un tall d'abastiment que va durar 3 hores i que va afectar algun domicilis de la meitat del municipi al qual aquest dipòsit dona servei. L'aqüífer de Mitjón, que abasteix el municipi, està al 23%. Les pluges de l'hivern han estat nombroses, però concentrades en poc temps i no han permès que l'aigua s'emmagatzemi. Helena Costa és la primera tinent de Batla.
3: En els pitjors dels casos, clar, s'hauria de restringir ja l'ús per el consum d'aigua per ús domèstic, esperant no tenir que arribar a això.
1: Davant les possibles emergències que puguin ocórrer el dia 12 d'agost, quan tindrà lloc l'eclipsi solar, el Banc de Sant Quitaixit fa una crida a la població per tenir les reserves necessàries per fer-hi front. Segons el Banc de Sang, per funcionar correctament a l'Hospital de l'Arxipèlag necessiten 200 donacions diàries.
2: La directora del Banc de Sang de les Illes, Rosa Maria Tarragó, assegura que les transfusions de sang no entenen de vacacions i apel·la a la generositat i conscienciació de la societat per augmentar-ne les reserves. A més, apunta de la importància que hi hagi diàriament un degoteig de donacions perquè la cadena no s'aturi. Actualment calen 1.000 bosses de sang diàries quan el registre d'ara no arriba a les 700.
4: Aquesta donació de sang que fan els donants avui no la podem entregar directament a Son Espasa, Son Llàtzer, el Camí, Ser Mateu Orfila, sinó que aquesta bossa de sang entra dins un laboratori i hi ha tota una sèrie de feines a fer. S'ha de dividir cada bossa en els tres components, en les plaquetes, amb els glòbuls vermells, amb el plasma, i després tota aquesta sang han de passar tots uns processos per controlar que no hi hagi cap tipus de contaminació.
1: Les barques tradicionals tornaran demà a Senija. Després de 24 anys de conflicte en costes, els amarristes han aconseguit una autorització per poder emprar els pantalans sense por a una sanció.
2: Un permís per als propers 3 anys que els dona tranquil·litat. Mentrestant, es continua tramitant una concessió definitiva. Tant l'Associació d'Usuaris, que en són 35, com Port de les Illes Balears han intentat en diverses ocasions aconseguir la concessió del port i regularitzar l'activitat, però el Ministeri demana moltes garanties mediambientals. Bep en Riudavets és president de l'Associació d'Usuaris de Senija.
5: Aquesta vegada tornaran amb un títol que els habilita per durant mínim 3 anys. Hi ha unes condicions mediambientals i estètiques importants, però amb les quals nosaltres hi estem totalment d'acord. Nosaltres no volíem un port esportiu, nosaltres volíem i tenim un port per embarcacions tradicionals.
1: Presó per al 5 del 15 integrant d'una organització criminal que es dedicava a robar habitatges de la part forana. La investigació els atribueix fins a 18 sostraccions en força a immobles de Pina, Algaida, Santa Eugènia, Sencelles, Consell i també Campos. Els integrants vigilaven les cases i els horaris dels habitants per poder entrar a robar quan quedaven buits. Amb aquest apunt arribam a les 4 i 4 minuts. Tornem amb més notícies d'aquí una hora a les 5.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Bones tardes, estimats oients de Ràdio Horta Municipal del 107.9, de la freqüència modulada del 107.3, si m'ho escoltat de la colònia Sant Pere, a través de www.radiohorta.cat, a través d'internet. Benvinguts un dia més en aquest capvespre a Ràdio Horta, quan mos van ja divendres, concretament divendres, dia 24 de juliol de 2026. Tornem a estar aquí un dia més amb tots vosaltres en aquesta sintonia de Ràdio Horta Municipal, 107.9 de la freqüència modulada, 107.3 de radiohorta.cat. I bé, tornem a començar un programa amb aquests dies de calor, que ja és habitual, si més no, tot i que teòricament anar baixant temperatures fins al manco diumenge, ja veurem després dilluns, però bé, sí que això, com vaig dir ahir i aquests dies passats, no vol dir que deixi de fer calor, sinó que em farà una mica manco. Ja veurem després, si més no, la predicció actualitzada, si més no, en aquest sentit, i res, bàsicament això. Bé, avui tenim diverses coses que anar-vos contant i explicant, així que de moment donem el sus aquí en aquest programa d'avui de capvespre de Ràdio Horta, quan són les 16:35 ara mateix, avui dia 24 de juliol de 2026, 31,1 graus aquí dins els nostres estudis, així que benvinguts, començam!

Per cert, se m'havia oblidat, perdoneu, que sempre m'agrada fer-ho al principi. No sé si deu alguna Cristina que mos escolti o que conegueu qualcú. En aquest cas, des d'aquí, des de Ràdio Municipal, molt d'anys a totes les Cristines, perquè avui és el seu sant, si no vaig malament. Si vaig malament, em perdoneu, però bueno, en tot cas, crec que és així. En algun calendari ho heu vist, per tant... sí que a vegades com hi ha canvis de dies entorals que antigament eren una data i després canvien l'altra, però n'he vist alguns calendaris que posaven un altre sant o santa, no me'n record, però sí que n'he vist algun que sí que posava que era Santa Cristina. O sigui, com sigui, supos que no m'equivoqui, per tant, des d'aquí, molt d'anys i moltes felicitats.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

I el Banc de Sang i Teixit dels Illes Balears publica, per exemple, que el grup sanguini O positiu, diu, és del més freqüent i per això sempre és necessari. Diu, cada donació és clau per mantenir les reserves i ajudar molts pacients. Demana cita a través de www.donasang.org. Diu, el teu grup és O positiu, demana cita en aquesta web. I també pots tenir informació a través de les xarxes socials, Facebook o Instagram, @DonaSangBalears. Així que ja sabeu, com deim sempre, una donació pot acabar salvant fins a 3 vides. Així que si podeu, feis la vostra donació de sang, en aquest cas a través del Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears. Podeu, com deim sempre, veure on hi ha les possibilitats de donar a través de la seva web, hi ha aquest calendari i zonificació, i allà hi podeu veure, com dic, el dia que vos caigui més a prop o que vos caigui millor, si més no, on hi ha, i se demana cita prèviament, i així ja no hi ha cap problema. Recordem que també de tant en tant se fa quietar, de fet, crec que era, no sé si era la setmana passada o aquesta ja, perquè no sé si era divendres la setmana passada, ara dic de memòria i ara no ho tenc controlat, sé que molts van avisar i així ho vàrem anunciar, que s'havia fet aquesta campanya aquí a Artà, com de tant en tant se fa, com dic, en aquest cas darrerament a través del centre de dies, l'ubicació que se sol fer en el cas d'Artà, darrerament, si més no. Però bé, si qualcú en el final diu, mira, el dia que se fa tant no m'ha bé, però el dia que se fa m'ho inventa Cap de Pere, sí, i per tant demà ens hi te prenen a Cap de Pere i cap problema, en el final és relativament a prop i el manco així hi ha també aquesta donació per igual. Per tant, ja sabeu, tot de Ràdio Municipal, vos animam a donar sang, en aquest cas a través, com dic, sempre de tema oficial de Fundació de Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears.

0: violència o desordres públics per actes relacionats amb el procés o les protestes per la sentència per la qual varen ser condemnats els seus responsables.
1: En quatre interlocutòries que s'han conegut avui, el jutge declara extingida l'eventual responsabilitat penal avui condemnats. Un dels amnistiats és l'expresident del Parlament català, Roger Torrent, que va ser condemnat per un delicte de desobediència relacionat amb el procés. Aquesta decisió arriba una setmana després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea sentenciés que la llei d'amnistia s'ajusta al dret comunitari. Considera que no afecta els interessos financers comunitaris i no contravé la legislació europea sobre el terrorisme, ja que assegura que la llei d'amnistia facilita la reconciliació.

0: La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència autoritza que Avoris compri Atrapalo, l'organisme regulador, dona permís a la firma del Grup Barceló en primera fase i sense compromisos per controlar el 100% del capital social d'Atrapalo.
1: La comissió aprova la compra d'Avoris perquè considera que no és susceptible de produir obstacles a la competència. Amb aquesta operació, Avoris i el Grup Barceló reforcen la seva posició en la distribució turística digital, on ja opera a través de marques com Mucho Viaje i Tubillete.com. La integració amb Atrapalo permetrà generar unions a les tasques de distribució, comercialització digital, gestió d'inventari i desenvolupament tecnològic, a més d'ampliar l'oferta disponible per als clients de les dues companyies.
0: El sindicat Comissions Obreres denuncia les temperatures extremes, diu que assegura pateixen els treballadors del servei de terra de l'aeroport de Palma. Comissions, a més, critica que AENA, diu, no fa res per prevenir els cops de calor.
1: La responsable de comissions a l'empresa del Handic Swiss Sport, a Son Sant Joan, Carmen Gamboa, assegura que cada dia es produeixen cops de calor entre els treballadors que fan feina a l'aeroport de Palma. Gamboa lamenta que els empleats no poden descansar entre vol i vol i tampoc no hi ha espai d'ombra ni abeuradors per refrescar-se.
2: Lo que pasa que las empresas son muy opacas. De repente les dices, oye, ha pasado algo hoy y no te enteras por la empresa. Están intentando tapar porque además esto tiene un protocolo. Tú tienes que enviar al trabajador a la mutua y normalmente evitan que la mutua les dé de baja por el tema del calor. Les hacen una serie de, pues eso, de ayuda para que se recuperen y luego les dicen, bueno, si quieres la baja, vete a tu médico de cabecera.
1: AENA assegura que són les subcontrates les responsables d'aplicar mesures preventives entre els seus treballadors. Tot i això, l'ENS aeroportuari assegura que manté una coordinació amb les empreses per facilitar la correcta implementació de les mesures.
0: Nova arribada d'embarcacions regulars a les illes. 37 persones han estat rescatades en dues operacions en aigües de Mallorca i Formentera.
1: Anaven a bord de dues barques. La primera ha estat interceptada al port de Porto Colom i la segona al sud de Formentera. Enguany ha arribat a les Balears més de 3.700 migrants en situació irregular a bord d'unes 200 embarcacions.
0: I un darrer punt, atenció als conductors, si circulau per la via de cintura de Palma, perquè a aquesta hora hi ha retencions en sentit aeroport des de Son de Mato fins un poc abans d'arribar al poliesportiu Germans Escales. Arribam amb aquest punt a les 5:04. Tornem.

I el centre jove d'Artà diu últim dia del centre jove abans o fins passat l'estiu. Avui divendres dia 24, de les 18 a les 23 hores, hi ha berenar per a tothom, música, jocs i després un interrogant que diu i el que vos pugueu imaginar. Per a majors de 12 anys, avui divendres dia 24, de les 18 a les 23 hores, i diu no oblideu de dur el sopar i soparem tots junts, no te perdis, vine a gaudir i acaba l'any com es mereix. En aquest cas acaba l'any, entenc que és acabar la temporada que diem fins de passat l'estiu. Compta amb els logotips del Consell de Mallorca i del Departament de Joventut de l'Ajuntament d'Artà. Així que ja sabeu, joves, en aquest cas majors de 12 anys, teniu aquesta possibilitat avui de les 18 a les 23 hores, perdoneu, de les 18 a les 23 hores, repeteix que joves de majors de 12 anys, berenar per a tothom, música, jocs i tot el que vos pugueu imaginar. I si duix vosaltres el sopar, sopareu també tots junts. Així que ja sabeu, el centre jove d'aquí d'Artà, avui darrer dia, que té aquesta possibilitat, en aquest cas ja fins després passat acabat l'estiu, que tornarà a reprendre la seva habitual programació.

I demà ja sabeu que teniu aquesta nova proposta titulada La Tremolada, com a prèvia, diguem-li així, d'aquestes festes de Sant Salvador d'Artà 2026. Demà dissabte, dia 26 de juliol, a les 21 hores, és a dir, a les 9 del vespre, a la plaça de l'Ajuntament d'Artà, hi haurà servei de menjar a càrrec de les tres forquetes, servei de barra, però això sí, se recomana que dugueu el vostre tassó reutilitzable. Hi haurà també un live set amb tres artenants, com són Hugo Cobo, Josep Bernat i Felip Gili. Compte tot plegat en la col·laboració de l'Ajuntament d'Artà, les tres forquetes i l'estol de Bellpuig. Així que no hi falteu en aquesta proposta de la batucada artenanca Tremola Artà, que ha posat de nom la Tremolada, en aquest acte de demà dissabte, dia 25 de juliol, a les 21 hores, a la plaça de l'Ajuntament d'Artà. Segur que serà tot un èxit.

I el, canviant de tema, el Consell de Mallorca assoleix dos acords històrics per millorar els serveis públics i les condicions del personal. El Consell d'Institut Mèdic i d'Afers Socials han assolit avui dos acords de gran rellevància en el marc de la Mesa Conjunta de Personal que permetran continuar millorant les condicions laborals dels treballadors públics i reforçar la qualitat dels serveis que la institució insular ofereix a la ciutadania. D'una banda, la Mesa Conjunta ha acordat amb el suport d'una àmplia majoria de la representació sindical modificar el règim organitzatiu del servei d'emergències. L'acord permetrà avançar en una millor organització i planificació del servei i comportarà una actualització històrica de la retribució del personal de professionals de bombers de Mallorca. El Consell Insular Rafael Bosch ha explicat que es tracta d'un acord històric que reconeix la responsabilitat i la dedicació i l'esforç dels professionals del bombers de Mallorca al mateix temps que ens permet modernitzar l'organització del servei i adaptar-la millor a les necessitats actuals. D'altra banda, la Mesa Conjunta aprovarà per unanimitat l'aplicació del complement d'insularitat a tot el personal del Consell de Mallorca i de l'IMAS. El complement tindrà efectes des del mes de juliol de 2026 i s'aplicarà d'acord amb les quanties aprovades pel Consell de Ministres. El Consell Insular ha subratllat que l'aprovació unànime del complement d'insularitat suposa una passa molt important per reconèixer les particularitats i els sobrecostos que comporta fer feina i viure en un territori insular. Per la seva banda, el president de l'IMAS, Guillermo Sánchez, ha valorat que aquest acord reconeix l'esforç i la dedicació dels professionals d'aquest Institut Mallorquí d'Afers Socials que cada dia desenvolupen una tasca essencial al servei de les persones que més ho necessiten. Per tant, en aquest cas, millora pel que fa al personal del Consell de Mallorca i de l'IMAS.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.
1: I ja sabeu, ara que venen les festes i lògicament són dies també per anar arreglats i ben vestits, per exemple, molts dels actes que hi ha o per sortir a fer una volta, com se sol dir literalment, ja sabeu que teniu l'oportunitat de passar per en Bant, carrer Antoni Blanes número 13, i allà hi trobareu ja sigui camises, calçons, vestits, en definitiva diverses propostes com per anar ben arreglats en aquestes festes de Sant Salvador d'Artà 2026, que ja tot just s'atraquen, així que no deixeu de passar, com dic, per en Bant, carrer Antoni Blanes número 13, i segur que trobareu el que més vos agradi. Així que passeu per en Bant, aquesta tenda de roba al carrer Antoni Blanes número 13, i aneu ben arreglats, ben vestits en aquestes festes de Sant Salvador 2026.

I com sempre vos deim que des d'aquí fomentam el producte local i el consum a les tendes i de més d'aquí d'Artà i aquesta economia local li doi en aquest sentit, diu, més de la meitat dels ciutadans perceben que el consum de producte local dona suport en aquesta economia local. 6 de cada 10 residents, aquest 60%, considera el preu elevat com una dificultat per comprar producte local i un 64% dels ciutadans creu que aconseguir preus més competitius és la principal mesura per augmentar el seu consum. Més de la meitat dels ciutadans perceben que el consum de producte local dona suport a l'economia local, així ho reflecteix la tercera enquesta d'estudis d'opinió de les Illes Balears, EOIP, Hàbits de consum de producte local d'aliments i begudes, la qual també assenyala que molt per davall els ciutadans també opinen que suposa més qualitat, un 13%, el manteniment de la identitat i la cultura balear, un 12%, i menys sostenibilitat, un 10%. A més, un de cada 3 euros gastats en menjar i beguda a les Illes Balears és producte local, entès com a producte de proximitat. La meitat dels ciutadans compra productes locals entre 2 i 4 vegades a la setmana i poc més d'un de cada 4 ciutadans ho fa una vegada per setmana i un 16% gairebé a diari. Obre com a tercer residents, concretament 9 de cada 10 compren aliments i begudes, allà on habitualment fan la compra setmanal. Ha conclòs i ha explicat el vicepresident primer i conseller d'Economia i Agenda d'Innovació, Antoni Costa. Durant una roda de premsa, a la qual també han participat l'editor general d'Economia i Estadística, Catalina Barceló. El percentatge de persones que compren producte local a la botiga de barri és del 36%, mentre que un 20% ho fan al mercat municipal tradicional. D'altra banda, 4 de cada 10 residents fan una despesa mensual, repeteixo mensual, de 200 a 400 euros en aliments i begudes per la seva casa i 3 de cada 10 en destinen entre 400 o 600 euros. A més, el 40%, si ho he dit bé, dels residents destinen entre el 25 i el 50% de despeses en producte local d'aliments i begudes i un 37% en destinen menys del 25%. Únicament un 1% asseguren no consumir producte local. Carn, embotits, pa i pastisseria són els productes locals, entre cometes, estrella, perquè els consumeixen 8 de cada 10 residents. En un segon escaló se situa el consum de productes vegetals, un 69%, ous, un 67%, fruita, un 64% i formatge, 52% de les Illes Balears. Dels residents que consumeixen carn i embotits de les Illes, un 37% ho fa entre 2 i 4 vegades per setmana. I pel que fa al pa i pastisseria, un 39% ho fa entre 5 i 7 vegades a la setmana, atès que el pa és un producte bàsic, ha detallat Barceló. Així mateix, dels aliments i begudes amb procedència de les Illes Balears que es consumeixen amb més freqüència es troben l'aigua, el 69%, la fruita, 50%, l'oli, 50% i la sal i els condiments, 49%. Finalment, 6 de cada 10 residents consideren el preu elevat com una dificultat per comprar producte local. De fet, un 64% dels ciutadans creu que aconseguir preus més competitius és la principal mesura per augmentar el consum del producte local, ha indicat Barceló. Succeeix el mateix en la disponibilitat. 3 de cada 10 persones considera que no sempre hi ha producte local disponible i en aquesta línia demana més presència en supermercats i grans superfícies, un 54%. A més, l'altra mesura més reclamada pels encastats és l'ampliació de subvencions i més suport directe als productors, un 26%. En aquest cas ja va bé també. Finalment, 6 de cada 10 residents coneixen les campanyes de bons de descompte del govern de les Illes Balears i el 85% hi ha participat en alguna ocasió o hi vol participar. Diu aquesta és la tercera enquesta de l'EOIP després de les que versaven sobre les conseqüències econòmiques de la guerra al Pròxim Orient i sobre la simplificació administrativa. Fins aquí aquesta notícia i pel que fa en aquest cas el tema d'aquesta notícia del tema preus i disponibilitat que parla evidentment en supermercats i grans superfícies, lògicament si se compra en petits comerços i supermercats en aquest cas o tendes de, dic en el sentit positiu de poble, ja m'abans en sentit positiu en aquest sentit de poble, petit en el sentit de local que diem, és a dir, de regentat per alguna persona d'aquí,
En aquest cas, segur que sempre donem aquest suport en aquest sentit i en lloc d'anar a grans superfícies que donem la ganància a Déu sap a on i fins i tot segurament ni a Espanya, en aquest cas, en moltes ocasions. Per tant, lògicament, des d'aquí vos tornem a insistir una vegada més i com sabeu sempre, ja no ho dic només ara darrerament que puc tenir tal, però sí que ja des de fa moltíssim de temps, des de principi del tot, que pas per aquí, que diem, en aquest sempre he considerat que tot el tema local s'hi ha donat l'especial importància i atenció i no només després quan la tenda o el bar o el que sigui tanca i després molt lamentam de ai, quina pena, tant d'anys, tanta història, tant, si això altre. Evidentment, si, bueno, poden ser per altres causes en moltes ocasions i cap problema, però també en altres ocasions sí que si donem suport en el sentit d'anar a comprar, no només dir anar a comprar i donar suport, sinó que si tots, entre tots, compram, que diem, productes o serveis o anem a tendes o empreses, o sigui el tema que sigui, de, en aquest cas d'aquí d'Artà, i si no n'hi ha Artà i de a qualque zona de Llevant de Mallorca, per exemple, o sigui el més proper possible, segur que entre tots feim un poble, un municipi, una comarca millor, una illa millor, també bé, evidentment després tot el que m'ho reclam estendre, però evidentment com més proper millor i així segur que aquesta economia local que vos parlo en moltes ocasions és més possible. Avui en dia que hi ha molta o certa facilitat de comprar per internet, evidentment cadascú lliure de fer el que vulgui, lògicament, no ho sé jo que digui que està prohibit perquè no és així, però sí que és veritat que intentar, com dic, sempre que sigui possible, repeteix que a vegades hi ha coses que no poden trobar tant i per tant no mos queda altra ocasió, però si és alguna cosa que puguen trobar, dic Artà perquè no és el nostre cas, evidentment, si és algun resident a un altre poble, pues diria evidentment en el seu poble pertinent, però bueno, si hi ha el producte, el servei al nostre municipi, millor evidentment anar directament aquí i no per internet a empreses que no radiquen aquí ni que paguen ni paguen els impostos aquí, etc. I després, evidentment, ja serà una altra història. Per tant, des de Ràdio Tau Municipal, una vegada més, i segur que esteu cansat de sentir-me, però sempre ho he fet així, des de fa moltíssim de temps, perquè sempre ho he cregut així, bàsicament. En aquest cas, com més suport l'economia local, millor, i així tots hi guanyem al cap de fi, perquè és aquesta roda que, com dic, després el comerciant tenia a comprar una altra tenda, botiga, empresa d'Artà, que els doblers, evidentment, faran aquesta economia circular, i així, indistintament, a part de que també els comerços, empreses, serveis del nostre municipi, evidentment, també paguen els impostos, lògicament, a l'Ajuntament, en aquest cas d'Artà, i per tant, també es redunda amb millors serveis de cara a la pròpia ciutadania. Per tant, com dic, tots hi guanyem directe o indirectament si compram productes, serveis, cada qüestió el que sigui aplicable, cada empresa el que sigui aplicable, en aquest sentit aquí Artà, molt millor i així guanyem tots, com deia. Així que ja sabeu, comprar i adquirir serveis i productes de botigues, tendes, empreses d'aquí del municipi d'Artà.

Esteu escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

I el govern activa el bessó digital de turisme per millorar la gestió de l'afluència a les platges de les nostres illes. S'ha activat aquesta solució tecnològica destinada a millorar la gestió turística de l'arxipèlag mitjançant un coneixement més precís del comportament dels residents i visitants i de l'utilització dels recursos del territori. Aquesta iniciativa, encara en fase de proves i progressiva millora i ampliació, s'emmarca en el projecte d'infraestructura de bessons digitals i espai de dades per a la gestió de recursos en les costes de les Illes Balears, impulsat per a facilitar una gestió més intel·ligent, sostenible i eficient del litoral i dels recursos associats a l'activitat turística. El bessó digital de turisme integra informació procedent de diferents fonts i la transforma en eines útils tant per a la ciutadania i els visitants com per a les administracions responsables de la planificació i gestió turística. Una de les seves principals funcionalitats és la possibilitat de consultar a través d'una nova plataforma web l'estat d'ocupació de les platges de les Illes Balears. Aquesta informació és proporcionada directament pels equips de socorrisme que actualitzen diverses vegades al dia el nivell d'afluència observat en cada platja. D'aquesta manera, els residents i visitants poden conèixer la situació de les platges abans de desplaçar-se i prendre decisions millor informades sobre a quins espais acudir, contribuint al mateix temps a una distribució més equilibrada pels ciutadans pel territori. A més de mostrar l'ocupació actual, el bessó digital de turisme permet estimar l'afluència prevista a les platges durant els pròxims 7 dies. Per elaborar aquestes previsions, la solució utilitza models analítics i d'intel·ligència artificial que combinen diferents tipus d'informació, com les dades històriques d'ocupació, les actualitzacions disponibles en temps real monitoritzada o enviada pels socorristes, el dia de la setmana, els condicionants ambientals i la informació meteorològica i meteo-oceànica. La combinació d'aquestes fonts permet anticipar possibles situacions d'elevada afluència i oferir informació de valor tant als turistes i residents com les emissions públiques, afavorint una millor planificació dels serveis i una gestió més eficient dels recursos costaners. El sistema continuarà aprenent i millorant a mesura que incorpori noves dades, la qual cosa permetrà augmentar progressivament la precisió de les estimacions. Quan una platja presenta o té prevista una elevada ocupació, la plataforma ofereix recomanacions de platges alternatives que poden ajustar-se a les preferències del visitant. Aquestes recomanacions tenen en compte la ubicació i les característiques de cada platja, facilitant que els usuaris puguin descobrir altres espais amb menor nivell d'afluència i amb atributs similars als que inicialment cercaven. La solució també

el resident i també el turista, el bessó digital permetrà a les administracions comprendre millor com es comporten els ciutadans, com es distribueixen pel territori i quins factors influeixen en l'adopció i ocupació de les platges. Aquest coneixement facilitarà l'adopció de decisions basades en dades i permetrà millorar la planificació dels serveis públics, la mobilitat, la seguretat, la conservació litoral i la gestió dels recursos turístics. La iniciativa mostra com l'ús de compartit de dades, la intel·ligència artificial i els bessons digitals pot transformar la informació disponible en serveis concrets per a la ciutadania, generant un impacte directe sobre l'experiència turística i la gestió sostenible del territori per part dels residents. El bessó digital de turisme estarà disponible a partir d'aquest divendres i evolucionarà pròximament en la incorporació de noves capacitats. Entre les pròximes funcionalitats previstes es troba una previsió més detallada de l'afluència, que actualment és diària, o una per diferents trams horaris del dia, la qual cosa permetrà distingir, per exemple, entre l'ocupació prevista durant el dematí, el migdia i el capvespre. També està prevista la integració d'informació sobre opcions de transport públic disponibles en les proximitats de les platges per a millorar la planificació dels desplaçaments i facilitar l'accés als espais costaners mitjançant alternatives de mobilitat més sostenibles. El projecte continuarà incorporant noves fonts d'informació i casos d'ús amb l'objectiu de consolidar una infraestructura tecnològica comuna al servei de la gestió turística, territorial i mediambiental de les Illes Balears. En la posada en marxa del bessó digital de turisme, el govern avança en la seva aposta per una administració més innovadora i basada en dades, capaç d'oferir millors serveis als residents i visitants i de gestionar de manera més intel·ligent i sostenible un dels principals recursos naturals i turístics de les illes, el seu litoral. Tota la informació a través de la plana web platges.illesbalears.travel. Repetesc, platges.illesbalears.travel.

Per exemple, ara he provat d'entrar en aquesta web, repeteix platges.illesbalears.travel, i, per exemple, per anar a alguna, en aquest cas, propera, per no dir nostra, dit així, la colònia Sant Pere, en aquest cas, que li solen dir de manera molt cordial platjeta, diu, bé, colònia Sant Pere, municipi Artà, Illa Mallorca, afluència baixa, darrera actualització a les 14 hores. Diu, condicions meteorològiques, 33/24 graus, entenc que mínima i màxima, cel clar, índex ultraviolet, aquí no té, que diem, indicació, el vent 23 km per hora de sud-est, la sortida del sol a les 6:38, la posta a les 21:07, després hi ha un altre apartat que diu estat de l'aigua, va per símbols, per tant, perdó si interpreto algun malament, en aquest cas un que entenc que se refereix a l'onatge, que diu 0,10 metres i poca cosa que diem d'onatge. Després la temperatura, que en aquest cas entenc que la temperatura de l'aigua entenc que deu ser 30 graus. Després un símbol que té pintes meduses que diu si n'hi ha o no, en aquest cas indica que no, per sort. Després un altre símbol d'així més en línia s'entenc que se refereix a que si hi ha corrents o no, en aquest cas indica que no. I després el tema de la bandera, si és verda, groga o vermella, en aquest cas indica que és, o que hi ha actualment bandera verda. Bueno, en aquest cas darrere actualització de les dues. Després a l'apartat de serveis hi ha diverses indicacions que bueno, ara veig si cliques damunt te va dient perquè són quines una mica difícil d'interpretar per els símbols, diu passarel·la, l'altre diu dutxes, la paperera, restaurant, accés discapacitats i primers auxilis. A l'altre apartat de transport públic i, fa referència a Colònia Sant Pere, després aquí, ara no vull clicar per no sortir d'aquí, però supos que te du informació respecte en aquest transport públic. Després a l'apartat d'accessos indica que tant pot ser peatonal com en barca. L'apartat d'activitats diu sense informació. Després un altre apartat que se titula entorn i característiques. Diu bandera blava no, superfície arena, perfil local, nudista no, longitud 70 metres, passeig marítim sí, condicions de bany moderat, proximitat al centre urbà urbana, espai natural protegit, platja no protegida, vegetació no, amplada 20 metres, pendent suau i vent dominant, en aquest cas fort. Són les diferents informacions que surten, en aquest cas, per exemple, pel que fa a la platja de platja de la colònia de Sant Pere. Pel que fa a les línies de bus per arribar, indica que hi ha la línia 421 que fa aquest accés a Artà Colònia Sant Pere o Colònia Sant Pere Artà. Després, per proximitat, hi ha, per exemple, Sacanova o Son Serra de Marina, que també du les diferents informacions al respecte, en aquest cas, per exemple. I si mos tiram cap a més cap a l'est, Priu Gormera, trobam Cala Torta, que quan se carreguis, diu municipi Artà i a Mallorca, condicions meteorològiques 33-24, cel clar, bé, tot això igual. Estat de l'aigua, onatge 0,13 metres, entenc que un petit no hi és més que la colònia, però bueno, poca cosa. Temperatura de l'aigua graus, meduses no, corrents no i bandera verda. En el cas dels serveis s'indica restaurant, transport públic, diu no hi ha dades de transport disponible, en aquest ja sabem. Accessos, diu vehicles, evidentment fins a cert punt, punt jo, i peatonal, activitats sense fi. I després, entorn i característiques, diu bandera blava no, superfície arena, perfil turista, nudista no, longitud 150 metres, passeig marítim no, condicions de bany lleu,

Proximitat al centre urbà i allunyada, espai natural protegit, platja protegida, vegetació no, amplada 100 metres, pendent normal i vent dominant lleuger. Més cap a l'est, diguem-li així, seguim fent volta, trobar un cala mesquida, que ja sí que, tot i estar sent relativament a prop, ja pertany a Cap de Pere. En aquest cas sí que diu afluència alta, la darrera actualització és de les 15 i 24. En aquest cas, i de fet ja amb el color del símbol, un mirant el mapa ja se veu, en aquest cas, la de Cala Torta és molt baixa. En aquest cas, tant Cala Mesquida com Cala Agulla, Cala Gat, Sant Moll. Per exemple, la Sant Moll, en aquest cas, veig en vermell, per tant, clicant-hi damunt diu molt alta. Per tant, just mirant el mapa ja veus per colors també com està l'afluència en aquest cas. Bé, i després tot això, en aquest cas Font de Sacala, Canyamel, en fi, anant rodant, cridant després a Ribell, Cala Bona, Cala Millor, Sant Cervera, Cala Millor, Sant Llorenç, perquè ja segur que Cala Millor pertany a meitat a l'altre, Sa Coma, Sillot, que també pertany a meitat i meitat, Porto Cristo, i bé, a partir d'aquí, clar, tot el, ja que hi ha més en aquest sentit, Cala Anguila, Cala Mandia, S'Estany de Mas, Cala Antenes, Domingos, bé, en fi, aquí ja aniríem de Mallorca, però en quant a les més properes, de les quals hi ha informació que web de moment, tenim aquesta de la Colònia Sant Pere, en el cas del nostre municipi, la de la Colònia Sant Pere i la de Cala Torta. Després hi ha proximitats, però ja no pertanyent al nostre municipi, tenim la Canova, sí que és veritat que depèn de bon agafi, però en aquest cas, de fet, la Canova l'indica com el municipi d'Artà. Ja sabeu que hi ha pràcticament la gran majoria que pertany a Artà, el torrent fa de partió entre Artà i Santa Margalida. Per tant, en aquest cas, la Canova també, en aquest cas, pertany la gran majoria, no sé si no sé quin percentatge, o si és realment un 100%, però bé, pràcticament sí que la gran majoria Artà, i per tant, en aquest cas sí que ho havia dit ara jo malament, no sé per què anava ara, que era un percentatge més baix segurament. Però bueno, en aquest cas, per exemple, la Canova diu afluència baixa, per exemple. Ara mateix, bueno, ara mateix darrer actualització a les dues, no? relativament. Que després si anéssim més enllà, he anomenat les de més al llevant, però després cap aquí tenim Son Serra Marina, que ja he dit, després tindríem Son Baldó, del qual hem informació molt refresca. Son Baldó, Can Picafort, Muros Comú, Muro Capellans, Muro Sector 2, Muro Sector 1, Alcúdia, Sant Pere, ja en aquest cas pertanyent a Alcúdia, i les altres que pertanyen ja a Alcúdia, i evidentment després més amunt, Pollença, etc. etc. Per tant, bé, com dic, si voleu veure vosaltres mateixos, podeu entrar en aquest cas a la web platges.illesbalears.travel.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

I el govern concedeix 1,2 milions a les federacions per programes de tecnificació i seguiment esportiu. El govern, a través de la Direcció General d'Esports de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports, ha aprovat les resolucions definitives per la concessió de subvencions destinades als programes de seguiment i tecnificació esportiva de les federacions de les Illes Balears. En total, el departament que dirigeix el Consell Jaume Borsà mobilitza 1,2 milions d'euros amb l'objectiu de potenciar els serveis tècnics i el rendiment dels esportistes de les illes. Totes dues línies d'ajudes avalades tècnicament per la Fundació de l'Esport Balear, que distribueixen entre les diferents anualitats pressupostàries corresponents al 2026-2027, permetent a les entitats beneficiàries disposar de liquiditat mitjançant pagaments anticipats per garantir l'estabilitat dels seus projectes i itineraris esportius. La resolució orientada als programes de tecnificació esportiva beneficiarà en total de 12 federacions de les Illes Balears que han acreditat el compliment de tots els requisits de la convocatòria. Entre les entitats que reben una major assignació en aquesta línia es troben la Federació Balear de Vela, 233.204 euros, la Federació d'Atletisme de les Illes Balears, 186.684 euros, la Federació Balear de Taekwondo, 150.000 euros, i la de Voleibol, 79.721 euros, seguides pels programes oficials de ciclisme, motociclisme, triatló, rugby, kickboxing, boxa, tir olímpic i golf. D'altra banda, la resolució dels programes de seguiment esportiu distribuirà l'ajuda entre 22 federacions de les Illes Balears. Aquesta línia està dissenyada baix un sistema de puntuació tècnic que estableix un límit màxim de 12.000 euros per entitat, garantint un repartiment equitatiu que beneficia tant els esports majoritaris com a les disciplines amb menor massa social. Un total de 19 federacions, entre les quals figuren natació, futbol, bàsquet, piragüisme, gimnàstica, karaoke, handball, karate, handball, esports adaptats i tennis, entre altres, reben l'import màxim de 12.000 euros per a la supervisió i captació de joves talents, mentre que disciplines com el ciclisme, 9.500 euros, rugby, 11.650 euros, patinatge, 7.766 euros i tir olímpic, 7.766 euros, ajusten les seves ajudes en funció dels seus projectes i puntuacions. En l'aplicació d'aquestes resolucions, el BOIP, la Conselleria consolida el seu compromís amb l'estructura tècnica federativa de les Illes, dotant-la amb unes eines econòmiques necessàries perquè els esportistes de l'arxipèlag continuïn competint al màxim nivell tant en l'àmbit autonòmic com en el nacional i internacional.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

T'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerún, Guinea Equatorial, Gabon, República del Congo...

I quan són les de 9 i 10 minuts, anem amb la informació meteorològica a través de balesmeteo.com, Molí en Leu, 73 metres d'alçada. Tenim, diu, alguns núvols, 30,6 graus centígraus, sensació tèrmica de 39 graus, és a dir, temperatura de 30,6, sensació de 39 graus. Màxima d'avui 34,3, a les 14:27, la mínima 23,4, a les 7:04. Per tant, redondejant, temperatures avui, de moment, entre els 23 i 34 graus. Pel que fa al vent, ara en calma, la màxima ràfaga d'avui fins ara 9,7, a la 1:24 de la matinada. Màxima ràfaga mensual continua 57,9. Però bé, ja han dit avui la màxima 9,7, molt poca cosa, pràcticament res com bé. Humitat, això sí, bastant, en aquest cas un 80% d'humitat ara mateix, la rebada del punt del 26,7 graus, baròmetre 1010,4 hectopascals, tendència baixant a poc. La previsió de l'índex ultraviolet és de 9,3, el mateix per demà. Pluja 0, el manat sortir del sol a les 6:39, posta del sol a 21:07, posta de lluna a la 1:51, sortida de la lluna a les 17:34, tenint lluna gibosa creixent, un 79% il·luminada. Per tant, aquestes són les dades actuals de, a través de la web balesmeteo.com, a Molí en Leu, l'estació ordenanca, de 123 metres d'alçada sobre el nivell del mar. Dit això, feim l'ullà del caduint de juliol de 2026, que anem enfilant rata final, però que encara queden uns quants dies. De moment, la mínima més baixa la tenim encara la de dia 11, amb els 17,6 graus centígraus. La màxima més alta, dia 7, amb els 39,8 graus. I en quant a mitjanes, la mitjana més baixa dia 2 amb 25,3, la mitjana més alta la de dia 21, que això era aquest dimarts, amb 29,6 graus centígraus. Pel que fa a la ràfaga més alta de vent, ja sabeu, dia 3 amb el 57,9, aquest darrers dies poca cosa, avui com ja han dit 9,7, poca cosa, aquests dies anteriors en torna 20 km per hora i després hi, per exemple, 20,9, dia 21 30,6, va ser aquí un poc més alta, però ja després diverses dies anteriors també en torna una vintena, dia 15 va ser també 30,6, de fet diversos dies 30,6, per exemple dia 8, dia 15 i dia 21. Gairebé el mateix dia de setmana, en aquest cas dimecres i dimarts. Aquest 21 sí que va ser el dia que va canviar, que diem. Però bueno, això, majoritàriament una vintena de quilòmetres per hora, en passació, si més no, del dia 3 i dies propers, el dia 3 el dia que més amb aquest 57,9. En quant a la direcció del vent, avui majoritàriament de nord-nord-est, ahir de l'est, dia 22 d'est-sud-est, dia 21 nord-est, en fi, i de manera majoritària en tot el mes de mitjana, diguem-li així, o majoritària, de l'est. I en quant a la pluja, ja sabeu, zero. Per tant, res a comentar en aquest sentit. En quant a les temperatures mínima i màxima d'avui respecte a ahir, per exemple, la mínima ha pujat i la màxima ha baixat, per tant, manca amplitud de temperatura. La mitjana d'ahir va quedar en 28,2, la d'avui de moment 28,7 de mitjana. La de dia 22, 23 de mínima, 34,7 de màxima, 28,8 de mitjana. Però bé, repeteix, la mínima més baixa dia 11 de 7,6, màxima més alta dia 7, 39,8, i mitjana més baixa dia 2, 25,3, i mitjana més alta dia 21, amb 29,6 graus centígraus.

I pel que fa a la predicció, començant per l'Agència Estatal de Meteorologia, l'EMET, el que queda d'avui divendres diu cel anuvolat, 0% de passat de pluja, vent de sud en torn a 20 km per hora. M'hauria de canviar molt, però bé, aquesta és la predicció. Per demà dissabte, dia 25, aquí, atenció, ja cel cobert de la primera meitat del dia, al capvespre molt anuvolat, i darreres hores, en aquest cas, anuvolat. O sigui, el capvespre molt anuvolat i el darreres hores anuvolat. Tot així, 0% de passat de pluja en tot el dia de demà dissabte. Temperatures 23-34, mínima i màxima. Això sí, sensació tèrmica màxima que pot arribar als 42 graus. Per tant, atenció. El vent començaria en calma, de matí de l'est en 5 poca cosa, cap vespre tornaria en calma i darreres hores nord-est en 10, per tant poca cosa a nivell de vent. Pel que fa a diumenge, aquí és aquí on mos continua tenint certs dubtes, perquè recordem ahir que ja dèiem que hi havia aquesta possibilitat de pluja, de fet ha pujat el percentatge a hores d'ara, però ja veurem cap a on va la cosa. Primera meitat del diumenge, de moment, segons l'EMET, ennuvolat amb pluja escassa amb un 55% de possibilitat que plogui. Segona meitat del diumenge, intervals de nuvolositat amb un 45%. Temperatures 21-29, és a dir, baixada de 2 graus de mínima i de 5 graus de màxima. Com ja dèiem, la baixada important de cara a diumenge és també un dels temes importants, més enllà de si fa aquestes 4 gotes o no, bàsicament aquesta possibilitat de baixada important de temperatures per diumenge. I atenció que pot venir també acompanyat de vent, la primera meitat del diumenge vent de l'est en 25 en ràfegues màximes de 50 i segona meitat de nord-est en 20 en ràfegues màximes també de 50. Per tant, això, per diumenge, bàsicament hauríem d'estar atents a la possibilitat de si algunes gotes o no de pluja, a la baixada important de temperatures i a la possibilitat de vent, que ens entenc que tot plegat pot anar també condicionat una cosa en l'altra. Per tant, seria el més destacat, o continuaria sent el més destacat en aquest sentit, a pesar dels canvis, si menys, de la predicció que comentàvem ahir, dels que hi ha actualment. Després, dilluns, dia 27, començaria amb poc anuvolat amb un 5%, i al capvespre, intervals de nuvolositat amb un 10%. Temperatures entre 20 i 32 graus, és a dir, baixaria un grau la mínima, però en pujaria 3 la màxima. Vent de l'est en torn a 10 km per hora. Per dimarts 28, cel descobert, 0% de possibilitat de pluja, temperatures igual que el dia anterior, sense canvis, 20-32, vent de l'est en 10, per tant també igual. Pel que fa dimecres 29, poc anuvolat el cel, 0% de possibilitat de pluja, temperatures 21-34, pujaria un grau de mínima i 2 la màxima, vent de sud-est en torn a 10. I pel que fa dijous, dia 30, cel descobert, 0% de passat de pluja, temperatures igual que el dia anterior, vent de sud-est en torn a 15 km per hora. Per tant, en resum, a nivell de possibilitat de pluja, ja ho he dit, diumenge entre els 45 i el 55% de possibilitat que plogui, el major percentatge de cara a la primera meitat, per tant, esperem que en cas de que plogui la primera meitat i no es penyi el tema del concert de Sant Salvador que és diumenge vespre. Després, de cara a dilluns, sí que entre un 5 i un 10%, percentatges molt baixos, però bueno, com així ha estat, també així ho dic, però bueno, en aquest cas, percentatge bastant baix. A nivell de temperatures, bàsicament aquesta baixada important de cara a diumenge, que després la mínima, sí que a veure que pot baixar també de cara a dilluns un poc més, però bueno, la baixada important de dissabte cap a diumenge, que diem, seria les coses més destacades. Si miram només la mínima, com a vegades fem així a nivell cronològic, passaríem dels 23 per demà, baixaríem els 21 per diumenge, els 20 per dilluns, que mantindria els 20 dimarts, tornaria els 21 per dimecres, que les manté dijous. Si mirant la màxima, passaria dels 34 de demà, baixant els 29 per diumenge, baixar d'aquí important, com han dit. Després recuperaria pujant els 32 per dilluns, manté els 32 per dimarts, puja els 34 per dimecres i manté els 34 per dijous.
I en quant al vent, bàsicament per diumenge, aquestes ràfegues màximes possibles en torn a 50 km per hora. Per tant, com veus, bàsicament el dia a prestar atenció és el diumenge. Llàstima que ara aquí ja no tornen a fer programa el dissabte, perdó, del capvespre de Ràdio Artà, que després anava a dir el dissabte, el de capvespre de Ràdio Artà, com per actualitzar, si més no, aquesta qüestió, haureu d'estar atents vosaltres mateixos, depenent de masculí i femení, en aquest sentit, de cara a diumenge, el dia que de moment tenim aquesta, no sé si dir incògnita, perquè tampoc no sé si és la paraula, però bueno, aquella possibilitat de baixar de temperatures, de vent, i ja veurem si fins i tot aquestes possibles gotes o no de cara al diumenge. En quant a desglossament horari, l'EMET a hores d'ara m'ho deixa veure fins a les 7 del matí i no hi ha cap registre de pluja a nivell horari, repetesc. Això no vol dir que no plogui, perquè no m'ho deixa veure, no arribam encara, hauria de passar encara més temps com per perquè dona un màxim d'hores de glosades, clar, hauríem de veure si un poc més enllà. Això sí, si ho comparam, i aquí és on també ho he mirat abans, ho he anat obrint, que sempre tarda una mica més, mentre escoltàvem música, a nivell del tiempo.es, aquesta altra web, que si bé ahir mos donava per diumenge aquesta possibilitat de 0,8 litres, repeteix per diumenge, a hores d'ara, mos dona 0, per tant ha eliminat aquesta possibilitat de pluja de moment, repeteix, ja veurem si continua així o no, que per una part ja va bé així, per l'altra sí que a veure que no vendria malament una petita pluja, però bueno, de moment el tiempo.es, tant per tots aquests dies que queden de juliol com per als primers dies d'agost, de fet mos deixa veure fins al dia Sant Salvador, no hi ha cap dia de possibilitat de pluja de moment, manté els 0 litres possibles per metre quadrat. De fet, la majoria de dies cel descobert, en aquest cas, sí que veure que demà i diumenge aquesta possibilitat de més núvols, però sí que després, a partir de dilluns, sobretot dimarts, ja el cel descobert pràcticament cada dia fins al manco el dia de Sant Salvador. I res, prestar una mica d'atenció en aquest sentit. De cara al vent, aquí recordem que no marca ràfegues màximes, sí que han d'anar als diversos trams, però bueno, en torn a 31 km per hora per diumenge. Si anem al tram, per exemple, al migdia, me'n marca ràfegues de 43. Perdó, de 43 km per hora, de cara al migdia de diumenge, per exemple, si miram el dematí del diumenge, en torn a 47 de ràfegues màximes, i si miram el vespre del diumenge, aquí ja se suavitza bastant, en torn a 22 km per hora, damunt les 8 del vespre de diumenge, amb vent de 15 km per hora, en ràfegues de 22, sensació tèrmica, ja que estic amb l'hora més propera que podem veure hores d'ara del concert. Sensació tèrmica en torn a 25 graus, pluja 0, núvols 14%, probabilitat de precipitació un 10%, això segons el tiempo.es, radiació ultraviolada 7, humitat 64%, pressió atmosfèrica 1.700 hectopascals i poc més, bàsicament, en aquest sentit.

I bé, i així acabam aquest programa d'avui de capvespres de Radio Horta. Tornem dilluns amb un nou programa una mica més curt, ja que hi ha plenari, com ja venim dient. Recordeu, demà de matí, el dissabte, a la ràdio amb el Miquel Mestre, com sempre un dissabte més, i que ve ara aquest final de juliol i tot l'agost sense participació dels oients, ja amb... en aquest cas en diverses músiques seleccionades per ell mateix, cosa que igualment li agraeix perquè és una feinada, no ho pareix però és una feinada, i per tant agraït una vegada més, no me cansé de dir-ho. I bé, també recordeu, abans de despedir el programa, que cada setmana donem el SUS en aquest Encalentint Festes, que així ja ha tornat a anomenar, com fa uns anys se va anomenar ja també aquest cada setmana anterior de festes, que aglutina diversos actes, si més no, durant aquest cap de setmana. Demà dissabte, dia 25, a les 18 hores, la proposta titulada S'estal de Bellpuig, que parteix des de l'antiga estació del tren, va fins al monestir de Bellpuig, torna cap al poble passant per aquesta... pub de vora l'estació del tren, va fins a la plaça Conqueridor, si no vaig malament, passant per l'Ajuntament fins a arribar a Sant Salvador, per després tornar a baixar cap a la, en aquest cas a la plaça d'Ajuntament, per enllaçar en certa manera amb aquesta nova proposta d'enguany titulada Sa Tremolada, a les 9 del vespre, que la batucada Tremol Hortà organitza d'aquesta manera, amb música Carre Dugo Cobo, Felip Gili i el DJ Josep Bernat, i més amics i convidats en format live set. Hi haurà menjar, Carre de les Trafocotes, i pensau dels vostres tassons reutilitzables. Entremig, també a les 19 hores, inauguració de l'exposició El Té del Temps, una sèrie introspectiva d'escultures de Mancio Valiente, romandrà oberta cada dia de les 19 a les 22 hores fins al 10 d'agost a les

Santuari Sant Salvador càrrec de Manu Guix i del grup Taloner Baba Josifam, amb membres hortenans. En aquest cas, les entrades se podrien adquirir aquests dies anteriors, encara avui mateix, ara mateix, de les de 9 a les 21 hores se poden adquirir a la taquilla del teatre, i el concert serà, com no, al Santuari de Sant Salvador. I llavors, a les 21 hores, com dit, del diumenge 26, de passat demà. Dilluns, després de 27, i també en calentim festes, a les de 9 hores, exhibició de gimnàstica artística al poliesportiu de Na Caragol. I després, ja el SUS com a tal, dimecres, dia 29, en sortida de Xeremies, acte inaugural i correfots, que ja ho recordarem, lògicament, la setmana vinent. Bàsicament, perquè és cada setmana. Demà dissabte, s'estol de Bellpuig a les 18 hores, inauguració de l'exposició del temps de les de 9 hores, i la tremolada a les 21 hores. Diumenge 26, concert de Manu Guix i Baba Josifà a les 21 hores a Sant Salvador, i dilluns, que ja t'entenc de comentar-ho, exhibició de gimnàstica artística de cara a dilluns a les 7. Recordeu que tot això ho podeu veure a través del web festesdartà.cat, aquesta nova web que s'ha posat en marxa aquests dies amb motiu d'aquesta programació de les festes de Sant Salvador d'Artà. I res, com sempre, més informació a través de les nostres xarxes socials de qualsevol tema. I bé, també he de dir que si mos envieu fotos dels actes que hi hagi tant en aquestes enclantim festes com a les festes pròpiament de Sant Salvador, si me l'envieu per WhatsApp 682-596933 amb el vostre nom, ho podrem anar publicant per les xarxes socials i, evidentment, diguent de qui són les fotos, lògicament. Ja sabeu que sempre m'agrada dir l'autoria. Així que podeu col·laborar en Ràdio Artà d'aquesta manera i ja repeteix WhatsApp 682-596933. Així que vos ho passeu molt bé durant tots aquests actes i, com sempre, salut, salut, moltíssima més salut. Tornant per la meva part dilluns, demà, tot i que el dissabte és a la ràdio, demà matí també no mos aporteu. I com dic, per la meva part dilluns, aquí en directe novament, per després anar ja cap al plenari i demés. Ara sí, adeu, bon cap de setmana.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

El món de la cistella, Alba Torrés, als seus 36 anys, torna a l'òrbita de la selecció. L'actual seleccionador, Miguel Méndez, la convoca.

0: Moncada juntament amb la també mallorquina Elena Puello i la menorquina Aina Ayuso a una llista d'on després ha de sortir el roster definitiu que jugarà al Mundial d'Alemanya del 4 al 13 de setembre. És Miguel Méndez, seleccionador.
1: Vamos, como siempre, con mucha ilusión, con toda la ilusión del mundo, de simplemente con un objetivo muy sencillo, que es ganar cada partido que juguemos. Esa es la ambición que tiene este grupo humano, tanto de jugadoras como de toda la gente de la casa, de la federación que nos ayuda y, por supuesto, del staff.
0: Torres, que recordem, va jugar la segona part de la competició a Lliga Challenge amb l'Azul Marino, després de no tenir equip al primer tram de la competició, sumaria el seu quart mundial si finalment entra a la llista definitiva. De moment, ajudarà en la preparació del combinat nacional. Amb aquest apunt d'Alba Torres, el deixem. Fins aquí els esports.
2: Gràcies, Toni. 20 minuts per arribar a les 8.
3: Informatiu vespre. IB3 Ràdio.
4: Chico, al lío, pide un... PrestamoBalear.com. PrestamoBalear.com.
5: Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
2: Quatre de cada 10 residents de les Balears es gasta en producte local entre un 20 i un 50% de la cistella de la compra.
6: Si puc, tri producte local, si n'hi ha. Prop de casa mos queda una tenda petiteta, que hi anam ocasionalment, de tant en quant hi anam.
7: En el mercat ja troquen el millor de tot. Ho tenen tot molt fresc i ja que vens per comprar camp, per comprar peix, per comprar fruita, verdura, tot.
8: Hi ha alguna fruteria per a comprar coses puntuals? Pues a lo mejor 300, 400 euros, sí. 400 más bien, porque nosotros somos 5.
2: És una de les dades de l'enquesta del govern sobre hàbits de consum de la ciutadania. La Direcció General d'Economia ho valora de manera positiva, però creu que suposa un aval a la producció de quilòmetre zero. Maria Eugènia Quegles, bon vespre.
9: Bon vespre. L'enquesta reflecteix que el 41% de la població destina entre 200 i 400 euros mensuals a despeses en aliments i begudes, i d'aquests, entre 80 i 160 van destinats a producte local, entenent local com a quilòmetre zero. Els que més es consumeixen són la carn i els embotits, en segon lloc productes de pastisseria i en tercer fruita i verdura. Tot i que admeten que trobar producte local no sempre és fàcil a causa del preu o de la disponibilitat, les raons que motiven aquests hàbits de consum són principalment la voluntat de donar suport a l'economia local. A més, també hi ha la percepció que aquests productes són de més qualitat i més sostenibles.
6: Una mica més complexa, també ha d'haver possibilitats econòmiques, perquè el local sempre és una mica més cap. Bueno, molta vegada faig esforç de pagar un poc més per consumir producte local, que és el que crec que hem d'intentar fer tots.
2: A l'enquesta també s'ha valorat l'ús dels bons de descompte del govern. La campanya la coneix una gran part de la població, un 85%, del qual un 28% hi ha participat.
9: La directora general de direcció, Catalina Barceló, ha explicat també que els bons funcionen millor a la part forana de Mallorca i a Menorca, i ha destacat que hi ha voluntat per part de la ciutadania emprar-los.
10: El 60% dels residents coneixen les campanyes dels bons del govern, i una dada molt interessant és que el 85% hi ha participat o li agradaria participar. El 28% mos ha respost que sí, coneix el producte local, els bons de producte local, i a més hi ha participat. Estan tenint molt més ressò en part forana i Menorca.
9: Com a conclusió final, el conseller d'Economia, Antoni Costa, creu que els resultats d'aquesta enquesta són positius i que demostren el compromís de la ciutadania amb els productes de les illes.
11: Hi ha que reconèixer que el percentatge, crec que és una dada positiva. Reflexa que hi ha, doncs, una gran quantitat de població
12: que té interès en el consum del producte local i que hi ha un consum elevat.
2: I un de cada tres consumidors preveu demanar un préstec durant els pròxims 6 mesos. Segons l'Associació d'Usuaris Financers, ASUFIN, els principals motius són poder disposar de doblers de manera immediata o pagar viatges i vacances. En tercer lloc hi ha el refinançament de deutes.
9: La compra d'un vehicle, finançar els estudis i les obres i reformes són la resta de motius per demanar un crèdit al consum.
13: Una parte para comprar un coche y otra para una reparación en casa, una pequeña reforma.
14: Sí, un coche, en 6 anys.
15: Reformas, el coche, cosas de estas.
14: Pues fa 15 días, con un aire acondicionado.
16: Como un matalàs y como una garantía de calidad de vida.
9: La vicepresidenta d'ASUFIN, Cristina Borrallo, assegura que el baròmetre mostra la tensió econòmica de les famílies i la pèrdua de poder adquisitiu que comporta la inflació.
10: Quan veiem el crèdit com una extensió del nostre sou, aquí és un problema, no? Quan demanem préstec per arribar a final de mes.
9: A l'hora de demanar el crèdit, ASUFIN recomana responsabilitat i comparar preus.
2: I els bitllets d'euro canvien la seva imatge després de poc més d'una dècada de la sèrie Europa, que començaren a circular el 2013 i que se centraven en estils arquitectònics. Ara, el Banc Central Europeu ha obert una enquesta en línia perquè els ciutadans triïn les noves imatges dels bitllets. N'hi ha dues propostes, cultura universal o patrimoni natural amb espècies amenaçades i rius.
9: A la proposta de cultura universal, els ciutadans han de triar entre figures il·lustres com Cervantes, Maria Callan o Beethoven, en un recorregut pel patrimoni cultural, literari i artístic europeu. La segona proposta, sobre el patrimoni natural d'Europa, la tria serà entre espècies amenaçades, com per exemple l'alció o la cigonya.
2: La presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, ha explicat que la renovació respon, per una banda, a la intenció de mantenir un diàleg amb la societat europea i, per altra, a la necessitat d'actualitzar les tècniques de seguretat davant la falsificació dels bitllets.
9: L'enquesta en línia estarà activa fins al 21 de setembre. A final d'any, el Banc Central Europeu prendrà una decisió i el 2027 arribaran a les nostres carteres.
2: Diversos incendis continuen actius arreu de l'Estat. Ara mateix totes les mirades estan posades en els dos de la Comunitat de Madrid i el de Burgo-Ondo, a Àvila. Tot i el temor inicial que els focs de les dues comunitats es poguessin unir, el govern estatal explica que l'incendi de Castella i Lleó no ha entrat a la comunitat madrilenya i que avança ara en direcció nord. El que més preocupa ara mateix és el vent que complica les tasques d'extinció. Davant d'aquesta gravetat, l'executiu ha declarat l'emergència d'interès nacional en aquesta zona. És la primera vegada que s'ha activat per incendis i la segona d'ençà de l'apagada generalitzada.
9: S'ha activat, per tant, la situació operativa 3. És el nivell més alt de resposta davant d'emergències. A la Comunitat de Madrid ja hi ha més de 25.000 persones evacuades i més de 20.000 confinades davant unes flames que ja han cremat més de 6.000 hectàrees. Des del govern espanyol diuen que la situació és complicada i que cal extremar precaucions. El delegat del govern a Madrid, Francisco Martín, ho ha valorat des del centre de comandament de Cenicientos.
17: La previsión es que continúe el viento y que, por lo tanto, hasta la noche el incendio pueda continuar avanzando. Por lo tanto, no descartamos nuevas evacuaciones, nuevos confinamientos en la zona hacia el norte en las próximas horas. Por lo tanto, ese ruego de prudencia y responsabilidad en no acercarse al fuego, sino más bien, por favor, todo lo contrario.
2: Per cert, qui es desplaçarà demà al centre de comandament avançat és Pedro Sánchez. Serà demà de matí per fer seguiment d'aquests incendis.
9: Mentre el govern espanyol ha demanat ajuda a la Unió Europea i ha activat el mecanisme europeu de protecció civil, Brussel·les ja ha enviat 4 aeronaus per l'extinció dels focs. N'ha parlat el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
18: Y ya tenemos una respuesta afirmativa y hemos acertado 2 Canadair, 2 focas de Grecia y 2 de Italia. Esta mañana ya vamos a hacer la reunión directa para el despliegue de estos 4. Es una situación absolutamente compleja.
9: La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, parla del pitjor incendi de la història de la comunitat.
19: Ya podemos decir, para nuestro lamento, que es el peor incendio de la historia de la Comunidad de Madrid. Estamos en una situación inédita, en una tormenta perfecta, de altísimas temperaturas y un viento que no cesa, no da tregua.
9: 285 mitjans terrestres i 16 aeris per combatre aquest foc i el d'Àvila.
2: La Guàrdia Civil, per cert, ha detingut una persona i n'investiga una altra per l'incendi forestal de Burgo Hondo a Ávila. El foc, que ja ha cremat més de 9.000 hectàrees, s'hauria originat per un

0: imprudència greu per ús de maquinària pesant en una zona on estava prohibit utilitzar-ne.
1: Se'ls acusa d'un delicte d'incendi forestal i un altre contra els recursos naturals i el medi ambient. També tenen agreujants per afectar nuclis habitats propers i per haver perjudicat l'equilibri dels sistemes naturals.
0: A banda dels focs de la Comunitat de Madrid i Ávila, també hi ha incendis sense control a Guadalajara, Toledo i Lleó. De fet, els incendis forestals afecten també a França, no només a Espanya. En aquest país hi ha una trentena de focs actius que han obligat a desallotjar 63.000 persones. La superfície cremada arriba ja a les 50.000 hectàrees, gairebé el triple que durant el mateix període de tot l'any passat.
1: L'incendi més important és el que afecta la localitat turística d'Argaisón, on 44.000 persones han estat evacuades i on el foc ha arrasat 12.500 hectàrees. Més de 1.000 bombers fan feina a la zona per apagar les flames, però les previsions de vent de fins a 80 quilòmetres i la possibilitat de tempestes poden complicar més les tasques. Un total de 42 bombers han resultat ferits mentre intentaven sufocar les flames. 9 d'ells han hagut de ser evacuats a centres sanitaris. Situació també complicada a la zona de les Landes, on 31.000 persones han estat també desallotjades. El vent també complica les tasques d'extinció d'un foc que ha causat danys a més de 100 habitatges i edificis. I a la zona de Bar també hi fan feina 1.000 bombers per intentar sufocar les flames.
0: Més notícies de l'àmbit estatal i internacional. El Tribunal Suprem aplica per primera vegada la llei d'amnistia a 8 acusats pels delictes de desobediència o desordres públics per actes relacionats amb el procés o amb les protestes per la sentència per la qual varen ser condemnats els seus responsables.
1: En 4 interlocutòries que s'han conegut avui, el jutge declara extingida l'eventual responsabilitat penal a 8 condemnats. Un dels amnistiats és l'expresident del Parlament català, Roger Torrent, que va ser condemnat per un delicte de desobediència relacionat amb el procés. Aquesta decisió arriba una setmana després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea sentenciés que la llei d'amnistia s'ajusta al dret comunitari. Considera que no afecta els interessos financers comunitaris i no contravé la legislació europea sobre el terrorisme, ja que assegura que la llei d'amnistia facilita la reconciliació. El líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, en un missatge a la xarxa social X, ha mostrat la seva satisfacció per l'aplicació de la llei d'amnistia i demana que s'apliqui a totes les causes pendents.
0: I el Ministeri de Justícia preveu crear unes altres 700 noves places de jutges i fiscals l'any que ve.
1: Així ho ha anunciat el ministre del RAN, Félix Bolaños, qui ha especificat que es crearan 500 places per a jutges i 200 més de fiscals. Ha assegurat que és la major xifra de creació de places de la història i és possible per la llei d'eficiència que permet crear unitats judicials de forma més econòmica.
0: I un mes després del 2 terratrèmols que varen sacsejar Veneçuela, la xifra de víctimes mortals arriba a les 5.400.
1: Diverses plataformes ciutadanes xifren la qualitat de desaparicions en més de 40.000. Les autoritats encara cerquen desaparegut de baix el d'enderrocs.
0: I Donald Trump ha anunciat nous aranzels d'entre el 10 i el 12,5% a productes de 60 països, entre els quals Espanya.
1: La mesura substitueix l'aranzel global del 10% que expira avui i que Donald Trump va establir el febrer després que el Tribunal Suprem anul·lés la major part dels gravàmens. La Xina, que ja té aranzels més elevats, no figura en aquesta nova llista.
0: 7 minuts per arribar a les 8, moment per la cultura.

0: cultural, que començam per les festes de Sant Jaume, perquè en aquests moments el Cossies del Gaire ja fan el tradicional recorregut pels carrers del poble. Ho fan des de fa uns minuts amb aquesta calorada en el dia de la Revetlla de Sant Jaume.
1: És la segona vegada que dansen enguany després de fer-ho per les festes d'hivern de Sant Honorat. Avui, dia de la Revetlla, fan el tradicional quadrat i demà ballaran a la plaça de l'Església després de ballar l'oferta dins el temple.
0: I l'Ajuntament d'Eivissa ha presentat el programa de les festes de la Terra d'enguany.

0: El dia groc serà dia 5 d'agost amb l'entrega de la medalla d'or de la ciutat i amb el concert al passeig de Vara de Rei del grup eivissenc Estàtues de Sal.
1: El programa inclou una festa de música urbana el 8 d'agost organitzada pel raper Mucho Muchacho, una festa flower, un homenatge als 18 veïnats centenaris del municipi i l'actuació d'artistes del Royal Ballet de Londres el dia 1 d'agost. En Rafael Triguero és el Ballet d'Eivissa.
2: Però també jo crec que una qüestió a destacar aquest any, i com us explicava, que és un programa de festa que el que pretén és posar en valor les nostres tradicions, patrimoni, cultura, però també les músiques, d'esport i altres activitats.
0: A Menorca, l'espectacle més singular del festival Pedra Viva arriba aquest cap de setmana a Ciutadella, Aquasonic, una experiència musical en què 5 músics actuen completament submergit dins tancs d'aigua. Es podrà veure a Cala Morell.
1: 5 músics se submergiran dins tancs plens d'aigua per interpretar una composició. Utilitzen tècniques de veu específiques, instruments adaptats i micròfons submarins pensats per enregistrar el cant de les balenes. Aquasonic és una experiència musical subaquàtica que arriba des de Dinamarca i que farà a Ciutadella l'única actuació prevista a Espanya, a Cala Morell, en la mà de fons i després de la posta de sol. El paisatge es converteix en una part més de l'experiència. Joan Taltavull, director artístic de Pedra Viva, en conta més detalls.
3: Havia de ser un puesto amb sense llum, amb tranquil·litat, perquè és un espectacle molt poètic, molt delicat, i bueno, vam pensar que aquest espai, amb el diàleg, amb la mà espectacular que tenim darrere i ells que fan feina amb saigo, era un puesto idíl·lic.
0: I avui és divendres i s'estrena la cartellera cinematogràfica. I es renova tenint en compte els més petits que necessiten entreteniment i els més grans, sales amb aire condicionat, Toni Escanelles.
4: Sí, i segurament per això tenim històries per a tots o directament per als més petits. La primera, espanyola, 3D más.
5: ¿Por qué crees que la gente que tiene hijos está amargada?
6: Me han llamado del cole, tengo que ir a recogerle.
5: ¿Otra vez?
7: Esto es un restaurante serio.
8: Con liga.
4: Kira Miró i Salva Reina són Júlia i Ernest i ho tenen tot, una bona relació, una vida ideal, perquè no tenen fills, diuen. Però un dia desperten i troben 3 criatures dient-los papà i mamà i exercint aquesta professió familiar que només els més menuts saben fer. Al final és el mateix de sempre, se'n volen desfer, però els acaben estimant, una cosa que no podríem haver imaginat. I de segon, americana, per més adolescents, Motor City. Americana d'em, però molt, tots poc coneguts, això sí, el Detroit del 70, un treballador romàntic, John Miller, és incriminat per un despietat gàngster que s'ha enamorat de la seva lota i vol llevar-se'l d'enmig. Un argument que des del Comte de Montecristo d'Alexandre Dumas l'han trobat un milió de vegades i, com aquell, només pensa en sortir de la presó amb la noruega Rufus.
9: Àvia, és veritat que els humans són els animals més perillosos del món?
4: És una serp que no sap nedar ara que el govern les vol eliminar de les Pitiuses. Res, en una comunitat de serps marines protegides per un drap màgic, entre totes n'hi ha una que no encaixa i és perquè no neda gaire bé. Però davant el drama surt l'heroi que du de dins. I no hi ha massa més on triar aquesta setmana. Destacar, això sí, la restrena de Nicky, Aprenent de Bruixa, de Ghibli. Per tant, això sí, teniu on triar poc, però teniu salut i cinema.
0: I l'Atlàntida Mallorca Film Fest 2026 aixeca avui el taló amb una edició que tornarà a convertir Mallorca en un dels principals aparadors del cinema d'autor europeu.
10: Babi, somos tú y yo en este páramo. El sol que da los ojos es abrasador. Si estamos en el Prado, hacemos el amor.
0: Fins dia 2 d'agost, el festival reunirà directors, actors i creadors internacionals en una programació que combina projeccions, estrenes i activitats culturals. Entre les cites més destacades hi ha la gala de Cloenda, prevista per dia 2 d'agost, a la qual hi assistirà

0: La reina Letícia Fidel des de fa anys aquesta fita estiuenca.
1: Entre els grans protagonistes d'aquesta edició destaca Javier Bardem, que participarà en la gala de Cloenda al costat del director Rodrigo Sorogoyen, l'actriu Victoria Luengo, Raúl Arévalo, Marina Matuís i la guionista Isabel Peña en una de les cites més esperades del festival. També hi serà el compositor Alexandre Desplà, que rebrà el guardó Master of Cinema, un reconeixement que enguany també comparteix en Gael García Bernal.
2: Informació de qualitat. A Ràdio Horta Municipal, 107.9 de la freqüència modulada, Horta, 107.3 a la Colònia, o radiohorta.cat a través d'internet.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Jo l'escolto. I tu?

0: Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.
1: Yo solo quiero pegar en la radio.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer petons i enamorar-te cada instant amb quatre trucs i unes cançons.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.
1: Eight.

camion terena de foc contra el vent, escombra de mar negra encenent les nits sense lluna. Advertint els vaixells del perill dels esculls esmolats que els aguaiten traïdors amagats, emboscats en l'escuma. Com el vell faroner que amb llanterna de foc contra el vent escombra la mar negra encenent les nits sense lluna, jo tinc encès un far.

ella, carregat amb un manat de claus, ballava pel silenci de pau del barri que dormia. I cuitós feia cap colpejar el

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba. Amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.
1: De vegades t'enyoro

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: radyoda. Sensel Bulldog.
1: Yalnız kaldım. ¿Y tú?

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Moltes gràcies. Moltes gràcies.
1: A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

una llimona natural, per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: un animal destrozando esa puerta para no volver a entrar.
1: Gracias.
2: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM a la Colònia de Sant Pere i el 107.9 FM a Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut Rumbó i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa endarrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.